l'hora del blues. Si estimes la bona música i vols viure la màgia del blues, aquest és el teu programa. Un programa de Radio Pego presentat per Modesto

0: el que t'agrade. O penses com penses. Sempre trobem el que busques. Sintonitza'ns. Tenim tot el que vols.
1: Ràdio Pego. Som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.
2: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida. Escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre diferent.

Radio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.

Ràdio Pego, som la teua veu.

0: bother to call me.
1: What do I want?

trumpet. The trumpet. Mambo number 5.

amagat davall sobada, que entonava una tonada que brillava.

Bueno. Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.

fiques els records i nosaltres fiquem la música. Ràdio Pego, sempre al teu costat.

0: Medio perro. Eu nasceu a belo. Meio perro.
1: Buscar raons per no canviar la direcció. Falten 10 hores per a la resurrecció.

substàncies no desitjades. Dona't les cartes d'aquestes

Fira i Festes de Pego 2026. Dimarts 23 de juny, a partir de les 22:30 hores, el Passeig Cervantes acull el concert del Quintet de Metalls, integrat per músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya i de l'Orquestra Simfònica de Madrid, dues de les formacions simfòniques més prestigioses de l'Estat. Talent, experiència i passió per la música es donen cita en una vetllada que acosta a Pego intèrprets del primer nivell, entre els quals es troba el trompetista pegolí Josep Gómez Alemany. L'Ajuntament de Pego vos convida a gaudir d'una nit de música en directe amb segell local.

amb els peus a terra i les mans alçades. Observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre. Connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a somiar. 107.8. Escolta'm.

l'hora del blues. Si estimes la bona música i vols viure la màgia del blues, aquest és el teu programa. Un programa de Ràdio Pego presentat per Modesto Herbàs. És dijous de 8 a 9 de la nit. No et deixarà indiferent. Sent el blues. Viu la música.

0: T'agrada la música?
1: T'agrada la música?
0: Ràdio Pego.
1: 107.8 en FM.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691-02-23-33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691-02-23-33.

resultat del teu esforç som nosaltres. I esperem que quan ens miris et sentis tan orgullós del que hem aconseguit com nosaltres ho estem de tu. Perquè tot el que tenim i som t'ho devem a la teva dedicació, a les teves ensenyances i aquest cor tan gran que sempre troba espai per donar més. Ets molt més que un pare. Ets el nostre far, el nostre suport i sobretot la nostra alegria. Ets el centre de tot, el pilar que ens sosté i no podem imaginar una vida sense el teu amor i el teu exemple. T'estimem amb tot el nostre cor, papi. Gràcies per ser.

0: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.
1: Estàs escoltant Ràdio Pego. Queda't amb nosaltres.
2: Ràdio Pego, estem amb tu.
3: Ràdio Pego també està al Facebook. Busca'ns,

nosaltres. 107.8 Radio Pego. You can hear me on the radio. You wanna turn me on, turn on your stereo. Si el que t'agrada és la bona música...

0: Estàs escoltant Ràdio Pego, la millor música d'ara i de sempre.
1: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Ràdio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Ràdio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
2: Ràdio Pego 107.8 NFM.

Ràdio Pegot desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Ràdio Pego, la ràdio del dia a dia.

agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

dia a dia el món no fa més canviar. Per això cal una ràdio viva i dinàmica. A Ràdio Pego som així. I tu, com eres? Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.

0: Són les 8 del matí.
1: Comença el magazín matinal de Radio Pego, el programa de la 107.8 que t'ajuda a arrencar el dia amb la millor selecció de temes del record, la música més actual i les notícies i curiositats que marquen la jornada. Però abans, escoltem uns avisos. Perquè la vida està plena d'emocions. Un detall, unes simples paraules, una cançó. I don't want you to be no slave. Viu-les amb nosaltres i les farem possibles. Radio Pego, escoltants. But I want you to be true, and I just
2: wanna make love to you. Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
1: Caritas Interparroquial Pego convida a participar de la nova campanya de recollida de roba. Del 15 al 19 de juny pots deixar aquella roba que ja no et vinga, que ja no et poses, però que encara està en bones condicions, al local de Caritas situat en el carrer Sant Jaume o en la cotxera de la parròquia de la Sagrada Família. Ho pots fer als matins de 10 a 12 del migdia o a les vesprades de 5 a 7. Caritas Pego, agraeix la teva solidaritat.
3: Fira i Festes de Pego 2026. La gent gran del poble té una cita ineludible dissabte 20 de juny a la nit. A la fresca dels plataners del Passeig Cervantes, a partir de les 10 de la nit, s'enceta la Nit de la Gent Gran. Una trobada que comença al voltant de la taula i que potser acaba enmig de la pista ballant, al ritme de l'actuació de Serrucho. Els tíquets es venen a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall. Organitza Ajuntament de Pego.
1: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
3: Fira i Festes de Pego 2026. En la transició entre divendres 19 i dissabte 20 de juny, en fer-se la mitjanit, la música en directe és protagonista, amb la nit de rock que torna al poliesportiu al cor del casc urbà. Nit de rock amb les actuacions d'Abril. Des de Benissa, Abril arriba per sacsejar el públic amb un pop electrònic fresc i captivador. Una fusió entre allò digital i allò acústic amb pinzellades de rock, jazz i bolero que creen una proposta ben personal.
4: Chicones, agarreu-se, que ve curva.
3: Sandra Montfort. Des de Pedreguer, Sandra Montfort encisa per la seva versatilitat i el joc de les dualitats. Poesia i cançó, tradició i avantguarda, ancestral i modern, orgànic i digital. Tot carregat d'una gran dosi de personalitat i audàcia que sap traslladar perfectament a l'escenari. Per a tancar la nit, DJ Trapella. DJ Trapella és una de les DJs més destacades de l'escena musical actual. Una artista única que combina tècnica, energia i compromís social. El seu estil és fresc i eclèctic, amb mirada oberta i connectada amb públic, el que aconsegueix crear una experiència irrepetible. Una nit per deixar-se portar pels ritmes i la fresca del directe. Organitza Ajuntament de Pego.
2: Fira i Festes de Pego 2026. El Camí de Sant Antoni es vestís de gala per acollir el 52è concurs de tir i arrossegament Vila de Pego. Divendres 19, dissabte 20 i diumenge 21 de juny serà moment de compartir la passió per les haques, d'admirar l'habilitat dels carreters i donar continuïtat a una tradició que forma part de la identitat pegolina. Organitza Club Esportiu Els Carreters de Pego i Federació de Tir i Arrossegament. Col·labora Ajuntament de Pego.
3: Fira i Festes de Pego 2026. Este 2026 els quintos i quintes enceten les festes de Pego i ho fan amb força per a marcar el ritme de l'inici festiu. Doble jornada dedicada a les quintades. Divendres 19 a les 19 hores al recinte multiactivitats La Trilladora. Estrena de garitos, desfilada i concurs de disfresses i a escalfar motors per a la gran gimcana. Dissabte 20, dia de les quintades. A les 18 hores, desfilada amb xaranga des de la plaça del Mercat fins al Passeig Cervantes. A les 18:30 hores, gimcana de quintades al Passeig Cervantes. A les 20:30 hores, tardeig amb l'orquestra Titanic al Poliesportiu. Un inici de festa pensat per viure-la al carrer, entre colles, música i bon ambient, com només Pego sap fer-ho. Organitza Regidoria de Festes i Joventut a través d'InfoJove.
5: Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiumunicipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII, un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego, Ajuntament de Pego.
3: L'Arxiu Municipal de Pego segueix amb les publicacions de la col·lecció Raig de Llum, una sèrie dedicada a les pintores i pintors de Pego. Divendres 19 de juny a les 7 i mitja de la vesprada es presenta el llibre dedicat a Tere Ferrando Pérez, una pintora que plasma sobre el llenç i altres suports els costums i la vida quotidiana del nostre poble. La cita és al Saló d'Actes de la Casa de Cultura. Un acte obert a tota la població.
5: Fira i Festes de Pego 2026. El Club de Caça i Pesca de Pego et convida a participar en el 9è concurs de paelles nocturnes que organitza el dissabte 20 de juny i a partir de les 9 de la nit. La inscripció té un preu de 10 euros i es pot realitzar telefonant al 619-82-26-54. La cita és al carrer Calvari Vell. Qui aconseguisca convencer el jurat s'emporta un pernil de premi i assumeix la vara de comandament durant un any sencer. El concurs de paelles estarà amenitzat per l'orquestra Valentino. A més, hi haurà rifa. Parlem valencià. Gaudeix de les festes de Pego. No és sols la llengua, no és
2: sols una lesió. Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny,

0: també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
1: Fira i Festes de Pego 2026. Diumenge 21 de juny, la vesprada és musical a les Festes de Pego. A les 8 de la vesprada, a la plaça del Mercat, concert de la música festera a càrrec de l'agrupació musical de Pego.
2: Quan ja està plena la plaça.
1: A les 10 i mitja de la nit, al Passeig Cervantes, Jonathan Peralba. Presentació del seu nou disc, Tarquim, amb la formació al complet. Un cantarrelat que s'envolta de riques sonoritats acústiques i electròniques amb lletres que lliguen sabor popular i reivindicacions actuals.
2: Busca't una parella, serà més divertit. I és que si la gent balla queda tot més lluït.
1: Organitza Ajuntament.

0: Fira i Festes de Pego 2026. Dimarts 23 de juny, a partir de les 22:30 hores, el Passeig Cervantes acull el concert del Quintet de Metalls, integrat per músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya i de l'Orquestra Simfònica de Madrid, dues de les formacions simfòniques més prestigioses de l'Estat. Talent, experiència i passió per la música es donen cita en una vetllada que acosta a Pego intèrprets del primer nivell, entre els quals es troba el trompetista pegolí Josep Gómez Alemany. L'Ajuntament de Pego vos convida a gaudir d'una nit de música en directe amb segell local.
1: Fira i Festes de Pego 2026. Diumenge 21 de juny, Pego celebra Sant Cristòfol amb despertar de claxons a partir de les 8:30 del matí. A les 11 del matí, missa en honor al patró dels conductors i dels protectors de les persones viatgeres a l'Església de l'Assumpció. A continuació, cercavila de vehicles i concentració al Passeig Michel. Col·labora Ajuntament de Pego.
0: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.

Hola, què tal? Molt bon dia, amics, amigues, oients de Ràdio Pego. Sigueu benvinguts, benvingudes a la 107.8 de l'FM. Benvinguts, sigueu al nostre magazín matinal, el Despertino de Ràdio Pego. Arranquem amb una nova jornada i ens que ens trobem a dijous 18 de juny del 2026. Són exactament les 8 i 13 minuts i com cada dia, doncs, rebeu salutacions cordials de qui et parla i qui t'acompanyarà durant aquestes tres pròximes hores. Mapi Domènech. Anem a viatjar a través de la música, a recordar grans clàssics, temes del record, cançons inolvidables, temes que han deixat petjada en els nostres cors i, per supost, en la nostra vida. Per començar amb la nostra selecció musical, ens quedem situats en la dècada dels anys 50. Amb una cançó romàntica... expressant aquest desig de tornar-se a estimar com la primera vegada, amb intensitat, amb il·lusió, amb complicitat, i deixant enrere, doncs, el que podríem dir un poc la distància o el dolor. Avui arrenquem la nostra selecció.

Gaudint de la veu de José Guardiola, interpretant aquest tema italià. El famós Come Prima, Como Antes. José Guardiola.

0: No hi ha màquina del temps més vella que una vella cançó. I don't know why I love you, but I do. Doncs amb aquesta meravella de cançó, amb aquest tema italià, interpretat en aquesta ocasió per la veu de José Guardiola, adaptat al català, nosaltres arrencaem avui la nostra selecció musical. Moment ara per escoltar un altre clàssic i una altra versió. Exactament és un tema original del grandíssim Elvis Presley, un clàssic del rock and roll. El famós Don't Be Cruel, No Sigues Cruel, en aquesta ocasió, interpretat per el grup cubà Los Yopis.
1: Si me quieres ver sufrir y con ganas de llorar,

0: No seas cruel, com havien presentat amb el grup cubà Los Yuppies. I ara moment per escoltar a un grandíssim cantant alicantí. Ens quedem situats a l'any 1965, avui recordant la veu de Jaime Morella.
1: Ya no volverá, he sabido la verdad.
0: Una cançó que expressa, doncs, un poc de frustració, de tristesa, després d'una ruptura amorosa, per supost. Las lágrimas de un día, Jaime Morella.

0: El número premiat de sorteig de l'11 és...
1: Moment de conèixer aquest número premiat en el cupó de l'11 celebrat en la jornada d'ahir. Ahir dimecres 17 de juny va ser el 62.018 de la sèrie El 31. Repetim. Número premiat en el cupó de l'11 celebrat en la jornada d'ahir va ser el 6-2-0-1-8 de la sèrie 0-3-1.
2: Eso beso, that kiss. Eso beso, your kiss.
1: Petites dosis de música per amenitzar els nostres matins de la 107.8.
2: Whatever it's got. It's got a lot.
1: Estàs en el Despertino de Radio Pego.
2: Close like this. Ay, ay, caramba. I need that kiss.

Sintonitza la teva emissora amb clàssics històrics que et faran vibrar cada matí en la 107.8. I des de la 107.8, moment ara per escoltar i recordar aquesta banda americana que fusiona el que és el hard rock amb el funk, el blues. Ells van ser molt populars, sobretot en la dècada dels anys 60-70. Nosaltres avui ens quedem gaudint d'aquest Jungle Boogie, any 1969, de la mà dels Grand Funk Railroad.

i del funk al soul. Amb una de les grans veus, una de les populars cantants d'aquest gènere. Exactament, ens quedem situats a l'any 1971, recordant aquest famós tema de Roberta Flack. El famós Kill Me Softly. Matame suaumente.

0: my love.
1: La vida no és eterna, però la música sí ho és. Sintonitza cada dia la 107.8 de la FM. Sintonitza cada matí el Despertino.
0: Amor, amor, my love.
1: I des del Despertino tornem al rock and roll en aquesta ocasió amb un grup mexicà com van ser los Tim Tops, entre ells la veu líder d'Enrique Guzmán. Ens quedem situats a l'any 1973 per a recordar-los amb el tema Presumida.

Ahí sabem, és escoltant el tema presumida, com havíem dit, a rima de rock and roll i dels Tim Tops, ens anem ara a gaudir de la veu d'un grandíssim cantautor amb una balada romàntica, una cançó que transforma eixe amor a tal nivell que es converteix, doncs, en el pilar central de la seva vida. Amb una balada romàntica de la mà d'aquest grandíssim clàssic cantautor, Alberto Borbón. Escoltem i recordem aquest tema del 74, Antes de ti, no hubo antes.

0: el temps.
1: Moment per a parlar de la previsió meteorològica pel que serà la jornada d'avui, poc a dir, Doncs la calor ja comença a notar-se, com hem pogut comprovar des de primera hora del matí. Les temperatures, doncs, a poc a poc van a més, però l'episodi més important arribarà a partir del diumenge i sobretot durant la setmana que ve. Moltes zones superaran els 35 graus, mentre que les nits seran cada vegada més difícils de refrescar, amb mínimes per damunt dels 20 graus al litoral. Una calor intensa, persistent i de llarga durada, que coincidirà amb l'inici d'estiu astronòmic. Com havíem dit, poc més a dir-vos, tan sols a recordar-vos que hi ha que cuidar-se, hidratar-se i evitar les hores centrals del dia.
2: Llévame a volar, hasta la luna quiero ir.
1: La música és poderosa. Escolta'ns en qualsevol moment del dia. Ràdio Pego, la teva ràdio.
2: Llévame a volar, hasta la luna quiero ir.
1: I ens anem a gaudir en aquesta ocasió d'un famós grup del pop rock britànic, exactament amb Tin CC. Situem a l'any 1975 amb un dels seus majors èxits, el seu famós I'm Not In Love, i diu que no està enamorat, i és que intenta convencer-se a si mateix per a protegir-se del dolor que això, doncs, li proporciona. I'm Not In Love, Tin CC, una cançó sobre la negació i la vulnerabilitat emocional.

I'm not in love, eh? Diu que no està enamorat, per a cobrir-se un poc les esquenes, eh, no? Per a convencer-se d'ell mateix i així pensar que no hi haurà dolor. I d'un preciós tema per un altre. Seguim gaudint de temes dedicats al desamor, però en aquesta ocasió expressa aquest prec desgarrador a la persona estimada, aquesta súplica al seu amant, dient-li i suplicant-li que no l'abandoni. Don't leave me this way. Ella, Thelma Houston.

un tema destacat de la música disco. No em deixes així, Don't Leave Me This Way, com havíem presentat amb la veu de Thelma Houston. Això recorda l'any 1976. Eixa súplica de que el seu amant no l'abandone.

0: petetà. La música és el millor record que es pot dur a reviure temps passats. Viu-los amb nosaltres al Despertino de Radio Pego.
1: Ay, en ella tanto sole, tanta pizza y tanto amore. Sole, pizza, amore, caracol.
0: Ens quedem en aquesta ocasió situats a l'any 1977. Anem a recordar un famós tema, un tema pop ballable del grandíssim Miguel Bosé. Recuperem aquest famós Super Superman.

El famós Super Superman, com havíem dit, així disfrutant d'aquest clàssic de Miguel Bosé. I del 77 al 79, ells diuen que el millor que n'hi ha per a oblidar les penes és anar a ballar, rodejar-se d'amics, prendre unes copes. Doncs la millor solució és eixir, aixafar es falta. Amb un poquet de rock and roll, un poquet del rock espanyol i un himne de l'any 79 de la mà del grup madrileny Burning. Nosaltres fiquem punt i final a la dècada dels 70. Arribem a les 9 del matí amb el tema Mueve tus caderas.

0: Càritas Interparroquial PEDU convida a participar de la nova campanya de recollida de roba. Del 15 al 19 de juny pots deixar aquella roba que ja no et vinga, que ja no et poses, però que encara està en bones condicions, al local de Càritas situat en el carrer Sant Jaume o en la cotxera de la parròquia de la Sagrada Família. Ho pots fer als matins de 10 a 12 del migdia o a les vesprades de 5 a 7. Càritas PEDU, agraeix la teva solidaritat.
1: La bona música millora els teus dies. Ràdio PEDU, energia positiva.

Así recordant un himne dels anys 80, un himne subrealista de la moguda madrilenya. Un tema que utilitza doncs, referències de llocs exòtics i gelats com una metàfora pop per a poder escapar de la rutina i buscar un poc la diversió. El seu país imaginari, Groenlàndia, Los Zombies.

Cap a Groenlàndia, emana, està molt gelat, estava la cosa. Com havíem presentat, així recordant aquest himne de los zombies. I de l'any 80 al 82 passem ara a disfrutar d'una balada romàntica. Una promesa d'un amor etern. Un tema que ens arriba a interpretar per Pepino Di Capri. Una cançó que sonava en l'any 82 i que portava per títol Forever.

0: Fira i Festes de Pego 2026. En la transició entre divendres 19 i dissabte 20 de juny, en Fer-se la mitjanit, la música en directe és protagonista, amb la nit de rock que torna al poliesportiu al cor del casc urbà. Nit de rock amb les actuacions d'Abril. Des de Benissa, Abril arriba per sacsejar el públic amb un pop electrònic fresc i captivador. Una fusió entre allò digital i allò acústic, amb pinzellades de rock, jazz i bolero, que creen una proposta ben personal.
1: Chicones, agarreu-se, que ve curva.
0: Sandra Montfort. Des de Pedreguer, Sandra Montfort encisa per la seva versatilitat i el joc de les dualitats. Poesia i cançó, tradició i avantguarda, ancestral i modern, orgànic i digital. Tot carregat d'una gran dosi de personalitat i audàcia que sap traslladar perfectament a l'escenari. Per a tancar la nit, DJ Trapella. DJ Trapella és una de les DJs més destacades de l'escena musical actual. Una artista única que combina tècnica, energia i compromís social. El seu estil és fresc i eclèctic, amb mirada oberta i connectada amb públic, el que aconsegueix crear una experiència irrepetible. Una nit per deixar-se portar pels ritmes i la fresca del directe. Organitza Ajuntament de Pego.

És música. És passió. És...

Seguim amb un altre gran cantant que també va triomfar durant aquesta dècada dels anys 80. Especialment conegut, podríem dir, per el seu èxit, Les Manos Quietas, moment per disfrutar de Carlos Pérez. Un gran cantant de música pop amb influències de música disco. Nosaltres avui el recordem amb un tema del 84, un tema que porta per títol Poco a Poco.

I seguim amb aquest pop espanyol, en aquesta ocasió amb un duo donostiarra, els icònics La Dama se esconde. A través d'una melodia pop ens presenten un tema desgarrador contra el maltrat psicològic infantil. Amenaces. Això sonava en el 86.

Fira i Festes de Pego 2026. El Camí de Sant Antoni es vestís de gala per acollir el 52è concurs de tir i arrossegament Vila de Pego. Divendres 19, dissabte 20 i diumenge 21 de juny serà moment de compartir la passió per les haques, d'admirar l'habilitat dels carreters i donar continuïtat a una tradició que forma part de la identitat pegolina. Organitza Club Esportiu Els Carreters de Pego i Federació de Tir i Arrossegament. Col·labora Ajuntament de Pego.

I hem continuat amb ese pop rock espanyol amb temes enmarcats des del que va ser la famosa moguda madrileña. Els gens hem quedat avui escoltant el Loco, Loquillo i los Trogloditas, amb un exitós tema del 87, el ritmo del garaje.

I seguim viatjant a través de la música, recordant i rescatant grans clàssics. En aquesta ocasió amb la veu de Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car, Eix dels meus somnis i clava't al cotxe. Una cançó, doncs, que ens parla de que està somiant amb una fantasia i que vol que es convertisca en una realitat. Billy Ocean.

Fira i Festes de Pego 2026. El Club de Caça i Pesca de Pego et convida a participar en el 9è concurs de paelles nocturnes que organitza el dissabte 20 de juny i a partir de les 9 de la nit. La inscripció té un preu de 10 euros i es pot realitzar telefonant al 619-82-26-54. La cita és al carrer Calvari Vell. Qui aconseguisca convencer el jurat s'emporta un pernil de premi i assumís la vara de comandament durant un any sencer. El concurs de paelles estarà amenitzat per l'orquestra Valentino. A més, hi haurà rifa. Parlem València. Gaudeix de les festes de Pego. No és sols la llengua, no és sols una agressió. No deixes que t'ho conten. Connecta't i escolta 107.8 NFM, Ràdio Pego. Des de Ràdio Pego ens quedem ara gaudint del tema Two Hearts, dos cors, una connexió profunda entre parelles. Això sonava l'any 1989 de la mà de Phil Collins.

You Heard Say, com havíem presentat el gran èxit per a Phil Collins. I ara ens quedem situats a l'any 1990 amb una cançó que ens parla, doncs, de la superació i de la fe. Una preciosa balada romàntica que porta per títol Vision of Love, Visió de l'amor, amb la veu de la grandíssima artista Mariah Carey.

0: L'Arxiu Municipal de Pego segueix amb les publicacions de la col·lecció Raig de Llum, una sèrie dedicada a les pintores i pintors de Pego. Divendres 19 de juny a les 7:30 de la vesprada es presenta el llibre dedicat a Tere Ferrando Pérez, una pintora que plasma sobre el llenç i altres suports els costums i la vida quotidiana del nostre poble. La cita és al Saló d'Actes de la Casa de Cultura. Un acte obert a tota la població.
1: 107.8 de la freqüència modulada. Modulada. Ràdio Pego. I a més, tens tota la nostra programació en l'apartat de podcast al web www.radiopego.com. I recorda, pots trobar-nos a les xarxes socials com Facebook o Instagram.
2: Moment ara per escoltar i recordar aquest grup català de la heavy metal. Exactament, ens quedem avui situats a l'any 93 amb el grup Sandraït, Sentències d'amor.

Així, escoltant el grup Soundtrack amb sentències d'amor. Moment ara per recordar Piel sobre Piel, de Piel sobre Piel dels Tam Tam Go, una cançó que ens parla de la resistència, de la búsqueda de llibertat i la connexió humana.

0: Fira i Festes de Pego 2026. Diumenge 21 de juny, la vesprada és musical a les Festes de Pego. A les 8 de la vesprada, a la plaça del Mercat, concert de la música festera a càrrec de l'agrupació musical de Pego.
1: Quan ja està plena la plaça.
0: A les 10 i mitja de la nit, al passeig Cervantes, Jonathan Prealba. Presentació del seu nou disc, Tarquim, amb la formació al complet. Un cantarrelat que s'envolta de riques sonoritats acústiques i electròniques amb lletres que lliguen sabor popular i reivindicacions actuals.
1: Busca't una parella, serà més divertit. I és que si la gent balla queda tot més lluït.
0: Organitza Ajuntament.

agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691-02-23-33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691-02-23-33.

Bats Boom Bang, exitós tema per a Roxette, un clàssic de l'any 94, simbolitza doncs un enfrontament, un xoc emocional, la pèrdua de control que de vegades sentim quan experimentem l'enamorament. I de Roxette, de Cardigans, moment ara per escoltar un dels majors èxits per a aquesta banda sueca. Això sonava l'any 1995 i portava per títol Carnival.

0: Fira i Festes de Pego 2026. Diumenge 21 de juny, Pego celebra Sant Cristòfol, amb despertar de claxons a partir de les 8:30 del matí. A les 11 del matí, missa en honor al patró dels conductors i dels protectors de les persones viatgeres a l'Església de l'Assumpció. A continuació, cercavila de vehicles i concentració al Passeig Michel. Col·labora Ajuntament de Pego.
1: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
0: I fiquem punt i final als anys 90. Nosaltres avui donem per finalitzada aquesta dècada escoltant El Corazón Partido amb la veu d'Alejandro Sanz, una cançó que ens va presentar l'any 1997.

Fira i Festes de Pego 2026. Dimarts 23 de juny, a partir de les 22:30 hores, el Passeig Cervantes acull el concert del Quintet de Metalls, integrat per músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya i de l'Orquestra Simfònica de Madrid, dues de les formacions simfòniques més prestigioses de l'Estat. Talent, experiència i passió per la música es donen cita en una vetllada que acosta a Pego intèrprets del primer nivell, entre els quals es troba el trompetista pegolí Josep Gómez Alemany. L'Ajuntament de Pego vos convida a gaudir d'una nit de música en directe amb segell local.

Un tema molt divertit el que estàvem recordant avui, un tema molt festiu anomenat Everybody. Seguim amb més bona música, amb sa de Turquia, perquè exactament anem a rescatar aquest setup energy. Va ser el tema guanyador en el Festival d'Eurovisió del 2003. El tema Everybody, that I can. I diu que ho ha d'intentar de totes maneres.

0: Fira i Festes de Pego 2026. Diumenge 21 de juny, la vesprada és musical a les Festes de Pego. A les 8 de la vesprada, a la plaça del Mercat, concert de la música festera a càrrec de l'agrupació musical de Pego.
1: Quan ja està plena la plaça.
0: A les 10 i mitja de la nit, al Passeig Cervantes, Jonathan Prealba. Presentació del seu nou disc, Tarquim, amb la formació al complet. Un cantarrelat que s'envolta de riques sonoritats acústiques i electròniques amb lletres que lliguen sabor popular i reivindicacions actuals.
1: Busca't una parella, serà més divertit. I és que si la gent balla, queda tot més lluït.
0: Organitza Ajuntament de Pego.
1: Queda tot més lluït. Busca't una parella, serà més divertit.
2: Estàs a l'essència punt 8 de la freqüència modulada. Radio Pego.
0: I des de la 107.8 en aquesta ocasió escoltem a Pereza amb una cançó que mostra l'amor verdader, l'amor persistent. No es parla només d'amor i de pèrdua, sinó també d'esperança i desig de poder-se reunir amb la seva persona estimada en donde estés, Pereza.

I del grup Pereza, moment ara per rescatar un gran tema del trio català, els Blenda. Una cançó que ens van presentar el 2008 i que portava per títol Panorama.

0: Fira i Festes de Pego 2026. Este 2026 els quintos i quintes enceten les festes de Pego i ho fan amb força per a marcar el ritme de l'inici festiu. Doble jornada dedicada a les quintades. Divendres 19 a les 19 hores al recinte multiactivitats La Trilladora. Estrena de garitos, desfilada i concurs de disfresses i a escalfar motors per a la gran gimcana. Dissabte 20, dia de les quintades. A les 18 hores, desfilada amb xaranga des de la plaça del Mercat fins al Passeig Cervantes. A les 18:30 hores, gimcana de quintades al Passeig Cervantes. A les 20:30 hores, tardeig amb l'orquestra Titanic al Poliesportiu. Un inici de festa pensat per viure'l al carrer, entre colles, música i bon ambient, com només Pego sap fer-ho. Organitza Regidoria de Festes i Joventut a través d'InfoJove.
1: Estàs escoltant Ràdio Pego. I queda't amb nosaltres.

Automática es el tema que pasem a escoltar a continuació. I és que l'artista doncs compara la seva parella amb una màquina, un robot, descrivint doncs una dinàmica que els gestos pareixer que estiguen programats. Ens quedem avui escoltant aquest exitós tema del grup alemà, la banda Els Tokyo Hotel.

0: Càritas Interparroquial PEDU convida a participar de la nova campanya de recollida de roba. Del 15 al 19 de juny pots deixar aquella roba que ja no et vinga, que ja no et poses, però que encara està en bones condicions, al local de Càritas situat en el carrer Sant Jaume o en la cotxera de la parròquia de la Sagrada Família. Ho pots fer als matins de 10 a 12 del migdia o a les vesprades de 5 a 7. Càritas PEDU agraeix la teva solidaritat.
1: Para, t'has perdut un programa en directe? Escolta'ns a la carta des de la nostra web www.radiopego.com.

0: Sí, recordant els Red Hot Chili Peppers, amb esa cançó que parla de la lluita per el poder. Monarchy of Roses, monarquia de roses, del 2011 al 2013. Quan caminàvem, un tema que rescatem del grup valencià Espencat, una lletra que entrellaça doncs, la lluita col·lectiva i la desobediència civil amb el romanticisme, recordant les seves vivències en els carrers de València per reivindicar el canvi social.
1: Des de València, quan tu i jo teníem son i revers, i amb poemes d'amor bastíem la resistència.
0: Espencat.

Fira i Festes de Pego 2026. El Camí de Sant Antoni es vestís de gala per acollir el 52è concurs de tir i arrossegament Vila de Pego. Divendres 19, dissabte 20 i diumenge 21 de juny serà moment de compartir la passió per les haques, d'admirar l'habilitat dels carreters i donar continuïtat a una tradició que forma part de la identitat pegolina. Organitza Club Esportiu Els Carreters de Pego i Federació de Tir i Arrossegament. Col·labora Ajuntament de Pego.

0: 107.8 de la FM.
1: Moment per donar a veu als Café Quijano, aquest trio de germans arribaven al 2014 amb Orígenes el Bolero, aquest era el títol del seu treball, i nosaltres avui ens quedem a disfrutant-los i escoltant-los amb el tema M'enamores con todo. Admiració al 100% amb la seva parella.

0: Meravellosa, tema, i és que vol compartir-ho tot, exactament tot, amb la seva parella, eh? Enamores con todo. I del 2014 al 2016 entrega total també la que ens arriba de la mà d'aquest grandíssim cantant mexicà, i és Carlos Rivera. Nosaltres avui ens quedem amb ell recordant-lo amb el tema Quedar-me aquí.
1: Estos labios que son algo divino.
0: En el cantant, doncs, està disposat a tot per estar junt a la seva persona, a la persona estimada.

0: Fira i Festes de Pego 2026. En la transició entre divendres 19 i dissabte 20 de juny, en fer-se la mitjanit, la música en directe és protagonista, amb la nit de rock que torna al poliesportiu al cor del casc urbà. Nit de rock amb les actuacions d'Abril. Des de Benissa, Abril arriba per sacsejar el públic amb un pop electrònic fresc i captivador. Una fusió entre allò digital i allò acústic amb pinzellades de rock, jazz i bolero que creen una proposta ben personal.
1: Xicones, agarreu-se, que ve curva.
0: Sandra Montfort. Des de Pedreguer, Sandra Montfort encisa per la seva versatilitat i el joc de les dualitats. Poesia i cançó, tradició i avantguarda, ancestral i modern, orgànic i digital. Tot carregat d'una gran dosi de personalitat i audàcia que sap traslladar perfectament a l'escenari. Per a tancar la nit, DJ Trapella. DJ Trapella és una de les DJs més destacades de l'escena musical actual. Una artista única que combina tècnica, energia i compromís social. El seu estil és fresc i eclèctic, amb mirada oberta i connectada amb públic, el que aconsegueix crear una experiència irrepetible. Una nit per deixar-se portar pels ritmes i la fresca del directe. Organitza Ajuntament de Pego.
2: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
3: Moment ara per quedar-nos situats al 2018, en aquesta ocasió gaudint de la veu especial de James Arthur. I este reconeixement sincer de que la seva parella pareix ser que mereix algo millor. It's not enough, babe. All I do is... You deserve better. Mereixes algo millor.

parlem ara d'un amor salvatge. Aquesta cançó parla d'una persona calculadora que juga amb els sentiments de la seva parella. El éxito, Savage Love. Why should you eat Jason Derulo?

Fira i Festes de Pego 2026. Diumenge 21 de juny, Pego celebra Sant Cristòfol amb despertar de claxons a partir de les 8 i mitja del matí. A les 11 del matí, missa en honor al patró dels conductors i dels protectors de les persones viatgeres a l'Església de l'Assumpció. A continuació, cercavila de vehicles i concentració al Passeig Michel. Col·labora Ajuntament de Pego. Per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida, escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre viva.

nunca per gaudir del present. Gaudir de la vida i deixar les preocupacions per a demà. És el tema que ens arriba de la mà del grup Els Amics de les Arts, un tema que ens van presentar el 2021 i que porta per títol No sé com tu fas.

0: I dels Amics de les Arts ens anem ràpidament al tema de Nina da Conte, que en aquesta ocasió ens compta amb la col·laboració del grandíssim Carlos Gin. Realment ens fan viatjar al passat, ens fan viatjar cap als anys 70. Anem a recordar un clàssic del Fórmula Quinta, una cançó de l'any 1972, que interpreten Vacaciones de Verano.
1: Toda mi vida ha cambiado.

0: amb una meravellosa veu profunda anem a continuar. Exactament, ens quedem en aquesta ocasió situats en el 2024 escoltant la veu de Rainbow Man.
1: Two stones and...
0: I aquesta, what do you believe in? I tu què creus? Una cançó, doncs, que ens fa mantindre la esperança. Fa reflexionar. Diu que quan hi ha dificultats pareix que res tinga fi, pareix que els moments siguen oscurs i que estiga tot perdut. Hi ha que buscar un propòsit i veure la salvació. Tu què creus? What do you believe in?

I ens arriba el moment de ficar punt i final a la nostra selecció musical d'aquest dijous 18 de juny. Exactament avui ho fem disfrutant de la veu de Zara Larsson amb una celebració d'amor per la vida. D'aixòs estils inacabables. Amb un tema pop brillant, així arriba la grandíssima Zara Larsson a Midnight Sun, El sol de mitjanit, un tema que ens presentarà el 2025 i tema en el qual doncs una servidora s'acomiada desitjant-los a tots que acaben de passar una feliç jornada. Que ja sabeu que tenim una propera cita i que serà com sempre demà puntual a les 8 del matí en el despertino de la 107.8 de la FM. Ja sabeu que ara a continuació us deixem en bona companyia. I és que arriba el tramvia en Carolina Ferreras. Sigueu feliços, cuideu-se, una abraçada, ciao.

0: 107.8 de la FM. Ràdio Peu. Som la teua veu.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: L'Arxiu Municipal de Pego segueix amb les publicacions de la col·lecció Raig de Llum, una sèrie dedicada a les pintores i pintors de Pego. Divendres 19 de juny a les 7:30 de la vesprada es presenta el llibre dedicat a Tere Ferrando Pérez, una pintora que plasma sobre el llenç i altres suports els costums i la vida quotidiana del nostre poble. La cita és al Saló d'Actes de la Casa de Cultura. Un acte obert a tota la població.
3: Caritas Interparroquial Pego convida a participar de la nova campanya de recollida de roba. Del 15 al 19 de juny pots deixar aquella roba que ja no et vinga, que ja no et poses, però que encara està en bones condicions, al local de Caritas situat en el carrer Sant Jaume o en la cotxera de la parròquia de la Sagrada Família. Ho pots fer als matins de 10 a 12 del migdia o a les vesprades de 5 a 7. Caritas Pego, agraeix la teva solidaritat.
2: Fira i Festes de Pego 2026. En la transició entre divendres 19 i dissabte 20 de juny, en fer-se la mitjanit, la música en directe és protagonista, amb la nit de rock que torna al poliesportiu al cor del casc urbà. Nit de rock amb les actuacions d'Abril. Des de Benissa, Abril arriba per sacsejar el públic amb un pop electrònic fresc i captivador. Una fusió entre allò digital i allò acústic amb pinzellades de rock, jazz i bolero que creen una proposta ben personal.
4: Xicones, agarreu-se, que ve curva.
2: Sandra Montfort. Des de Pedreguer, Sandra Montfort encisa per la seva versatilitat i el joc de les dualitats. Poesia i cançó, tradició i avantguarda, ancestral i modern, orgànic i digital. Tot carregat d'una gran dosi de personalitat i audàcia que sap traslladar perfectament a l'escenari. Per a tancar la nit, DJ Trapella. DJ Trapella és una de les DJs més destacades de l'escena musical actual. Una artista única que combina tècnica, energia i compromís social. El seu estil és fresc i eclèctic, amb mirada oberta i connectada amb públic, el que aconsegueix crear una experiència irrepetible. Una nit per deixar-se portar pels ritmes i la fresca del directe. Organitza Ajuntament de Pego.
3: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
1: Fira i Festes de Pego 2026. El Camí de Sant Antoni es vestís de gala per acollir el 52è concurs de tir i arrossegament Vila de Pego. Divendres 19, dissabte 20 i diumenge 21 de juny serà moment de compartir la passió per les haques, d'admirar l'habilitat dels carreters i donar continuïtat a una tradició que forma part de la identitat pegolina. Organitza Club Esportiu Els Carreters de Pego i Federació de Tir i Arrossegament. Col·labora Ajuntament de Pego.
2: Fira i Festes de Pego 2026. Este 2026 els quintos i quintes enceten les festes de Pego i ho fan amb força per a marcar el ritme de l'inici festiu. doble jornada dedicada a les pintades. Divendres 19 a les 19 hores al recinte Multiactivitats La Trilladora. Estrena de garitos, desfilada i concurs de disfresses i a escalfar motors per a la gran gimcana. Dissabte 20, dia de les quintades. A les 18 hores, desfilada amb xaranga des de la plaça del Mercat fins al Passeig Cervantes. A les 18:30 hores, gimcana de quintades al Passeig Cervantes. A les 20:30 hores, tardeig amb l'orquestra Titanic al Poliesportiu. Un inici de festa pensat per viure-la al carrer, entre colles, música i bon ambient, com només Pego sap fer-ho. Organitza Regidoria de Festes i Joventut a través d'InfoJove.
3: Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiumunicipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII, un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego a Ajuntament de Pego.
1: Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
3: Fira i Festes de Pego 2026. El Club de Caça i Pesca de Pego convida a participar en el 9è concurs de paelles nocturnes que organitza el dissabte 20 de juny i a partir de les 9 de la nit. La inscripció té un preu de 10 euros i es pot realitzar telefonant al 619-82-26-54. La cita és al carrer Calvari Vell. Qui aconseguisca convencer el jurat s'emporta un pernil de premi i assumeix la vara de comandament durant un any sencer. El concurs de paelles estarà amenitzat per l'orquestra Valentino. A més, hi haurà rifa.
5: Parlem valencià.
3: Gaudeix de les festes de Pego.
5: No és sols la llengua, no és sols una
2: agressió. Fira i Festes de Pego 2026. La gent gran del poble té una cita ineludible dissabte 20 de juny a la nit. A la fresca dels plataners del Passeig Cervantes, a partir de les 10 de la nit, s'enceta la nit de la gent gran. Una trobada que comença al voltant de la taula i que potser acaba enmig de la pista ballant, al ritme de l'actuació de Serrucho. Els tíquets es venen a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall. Organitza Ajuntament de Pego.
3: Fira i Festes de Pego 2026. Diumenge 21 de juny, la vesprada és musical a les Festes de Pego. A les 8 de la vesprada, a la plaça del Mercat, concert de la música festera a càrrec de l'Agrupació Musical de Pego.
6: Quan ja està plena la plaça.
3: A les 10 i mitja de la nit, al Passeig Cervantes, Jonathan Peralba. Presentació del seu nou disc, Tarquim, amb la formació al complet. Un cant arrelat que s'envolta de riques sonoritats acústiques i electròniques amb lletres que lliguen sabor popular i reivindicacions actuals.
7: Busca't una parella, serà més divertit. I és que si la gent balla queda tot més lluït.
3: Organitza Ajuntament.

0: Fira i Festes de Pego 2026. Dimarts 23 de juny, a partir de les 22:30 hores, el Passeig Cervantes acull el concert del Quintet de Metalls, integrat per músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya i de l'Orquestra Simfònica de Madrid, dues de les formacions simfòniques més prestigioses de l'Estat. Talent, experiència i passió per la música es donen cita en una vetllada que acosta a Pego intèrprets del primer nivell, entre els quals es troba el trompetista pegolí Josep Gómez Alemany. L'Ajuntament de Pego vos convida a gaudir d'una nit de música en directe amb segell local.
1: Fira i Festes de Pego 2026. Diumenge 21 de juny, Pego celebra Sant Cristòfol amb despertar de claxons a partir de les 8:30 del matí. A les 11 del matí, missa en honor al patró dels conductors i dels protectors de les persones viatgeres a l'Església de l'Assumpció. A continuació, cercavila de vehicles i concentració al Passeig Michel. Col·labora Ajuntament de Pego.
0: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
2: 107.8 de la FM. Ràdio Pego. Som la teua veu.

0: El tranvía de Radio Pego.
1: Lo millor de l'actualitat musical
2: amb Carolina Ferrer.
0: Puja al tranvía de la 107.8, Radio Pego.

Molt bon dia, què tal, com esteu, amics i amigues? Espero que estigueu mel de categoria. Benvingudes, benvinguts a la vostra sintonia. Escolteu Ràdio Pego 107.8 en FM. Qui vos parla? Carolina Ferrer. I ja està, sí, el tramvia viatger. Des d'ara i fins la una, correm una volteta per tot arreu del món per escoltar tota l'actualitat musical, les cançons que en estos moments estan liderant les llistes i totes les novetats que van arribant, que ja vos dic que són moltíssimes. D'Alex Warren ja coneixeu el single que tenim a la nostra llista, que està ocupant molt bona posició, però és que ara té nova cançó. I anem a escoltar-la perquè també és una delícia, ens encanta aquest nou treball i anem a aprofitar que està traient nou material. Amb ell comencem, Alex Warren, Passenger.

Passenger és la cançó i ell, Alex Warren. Leire Martínez, des del treball Històries d'aquella niña, Cabeza de ratón.

0: cabeza de ratón.
1: El tranvía de Radio Pego. Música actual.

Love Sensation és el nou single de Madonna i sona fantàstic. I esta és una versió revisitada d'un clàssic, No em vol jo mica la luna, Aurora Codazzi i Shoshone Man.

Escoltàvem a Bernie i el diluvi amb l'estiu i ara me sou la cosa amb Taylor Swift i des de la banda sonora de Toy Story 5. I knew it, I knew you.

Pues des d'eixa banda sonora està Toy Story 5, Taylor Swift. Pablo López, així el tenim, amb el seu nou tema, és Drújula.

Actualitat musical al tramvia de Ràdio Pego. 107.8 de la FM.

Dead to Me és el superèxit de Johan Keia. I així tenim a Becky G també, carregada de ritme amb Epa.

Epa és el nou superhit de Becky G. I un duet de luxe. És la veu de Quinto, ja la coneixeu, eh? I ara ve amb La Chica, Què Dirte.

Ariana Grande amb el seu nou tema Hater and Made You Love Me. I arribem, de si no res, a les 12 del migdia. Fem amb este nou single d'Alfred García, que porta per títol Mateo.

0: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
1: Caritas Interparroquial Pego convida a participar de la nova campanya de recollida de roba. Del 15 al 19 de juny pots deixar aquella roba que ja no et vinga, que ja no et poses, però que encara està en bones condicions, al local de Càritas situat en el carrer Sant Jaume o en la cotxera de la parròquia de la Sagrada Família. Ho pots fer als matins de 10 a 12 del migdia o a les vesprades de 5 a 7. Càritas Pego, agraeix la teva solidaritat.
2: Fira i Festes de Pego 2026. En la transició entre divendres 19 i dissabte 20 de juny, en Fer-se la mitjanit, la música en directe és protagonista, amb la nit de rock que torna al poliesportiu al cor del casc urbà. Nit de rock amb les actuacions d'Abril. Des de Benissa, Abril arriba per sacsejar el públic amb un pop electrònic fresc i captivador. Una fusió entre allò digital i allò acústic amb pinzellades de rock, jazz i bolero que creen una proposta ben personal.
3: Xicones, agarreu-se, que ve curva.
2: Sandra Montfort. Des de Pedreguer, Sandra Montfort encisa per la seva versatilitat i el joc de les dualitats. Poesia i cançó, tradició i avantguarda, ancestral i modern, orgànic i digital. Tot carregat d'una gran dosi de personalitat i audàcia que sap traslladar perfectament a l'escenari. Per a tancar la nit, DJ Trapella. DJ Trapella és una de les DJs més destacades de l'escena musical actual. Una artista única que combina tècnica, energia i compromís social. El seu estil és fresc i eclèctic, amb mirada oberta i connectada amb públic, el que aconsegueix crear una experiència irrepetible. Una nit per deixar-se portar pels ritmes i la fresca del directe. Organitza Ajuntament de Pego.
1: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. Cinc dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
2: Fira i Festes de Pego 2026. Este 2026 els quintos i quintes enceten les festes de Pego i ho fan amb força per a marcar el ritme de l'inici festiu. Doble jornada dedicada a les quintades. Divendres 19 a les 19 hores al recinte multiactivitats La Trilladora. Estrena de garitos, desfilada i concurs de disfresses i a escalfar motors per a la gran gimcana. Dissabte 20, dia de les quintades. A les 18 hores, desfilada amb xaranga des de la plaça del Mercat fins al Passeig Cervantes. A les 18:30 hores, gimcana de quintades al Passeig Cervantes. A les 20:30 hores, tardeig amb l'orquestra Titanic al Poliesportiu. Un inici de festa pensat per viure-la al carrer, entre colles, música i bon ambient, com només Pego sap fer-ho. Organitza Regidoria de Festes i Joventut a través d'InfoJove.
0: Fira i Festes de Pego 2026. El Camí de Sant Antoni es vestís de gala per acollir el 52è concurs de tir i arrossegament Vila de Pego. Divendres 19, dissabte 20 i diumenge 21 de juny serà moment de compartir la passió per les haques, d'admirar l'habilitat dels carreters i donar continuïtat a una tradició que forma part de la identitat pegolina. Organitza Club Esportiu Els Carreters de Pego i Federació de Tir i Arrossegament. Col·labora Ajuntament de Pego.
1: Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer fer de dimarts a divendres de 10 a 1 del migdia fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver escrivint un correu a l'arxiu municipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII. Un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego a Ajuntament de Pego.
2: L'Arxiu Municipal de Pego segueix amb les publicacions de la col·lecció Raig de Llum, una sèrie dedicada a les pintores i pintors de Pego. Divendres 19 de juny a les 7:30 de la vesprada es presenta el llibre dedicat a Tere Ferrando Pérez, una pintora que plasma sobre el llenç i altres suports els costums i la vida quotidiana del nostre poble. La cita és al Saló d'Actes de la Casa de Cultura. Un acte obert a tota la població.
1: Fira i Festes de Pego 2026. El Club de Caça i Pesca de Pego et convida a participar en el 9è concurs de paelles nocturnes que organitza el dissabte 20 de juny i a partir de les 9 de la nit. La inscripció té un preu de 10 euros i es pot realitzar telefonant al 619-82-26-54. La cita és al carrer Calvari Vell. Qui aconseguisca convencer el jurat s'emporta un pernil de premi i assumeix la vara de comandament durant un any sencer. El concurs de paelles estarà amenitzat per l'orquestra Valentino. A més, hi haurà rifa.
4: Parlem valencià.
1: Gaudeix de les festes de Pego.
4: No és sols la llengua, no és sols una
2: agressió. Fira i Festes de Pego 2026. La gent gran del poble té una cita ineludible dissabte 20 de juny a la nit. A la fresca dels plataners del passeig Cervantes, a partir de les 10 de la nit, s'enceta la nit de la gent gran. Una trobada que comença al voltant de la taula i que potser acaba enmig de la pista ballant, al ritme de l'actuació de Serrucho. Els tíquets es venen a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall. Organitza Ajuntament de Pego.
1: Fira i Festes de Pego 2026. Diumenge 21 de juny, la vesprada és musical a les Festes de Pego. A les 8 de la vesprada, a la plaça del Mercat, agrupació musical de Pego.
5: Quan ja està plena la plaça.
1: A les 10:30 de la nit, al passeig Cervantes, Jonathan Peralba. Presentació del seu nou disc, Tarquim, amb la formació al complet. Un cantarrelat que s'envolta de riques sonoritats acústiques i electròniques amb lletres que lliguen sabor popular i reivindicacions actuals.
6: Busca't una parella, serà més divertit. I és que si la gent balla, queda tot més lluït.
1: Organitza Ajuntament de Pego.
6: Queda tot més lluït. Busca't una parella, serà més divertit.
1: Fira i Festes de Pego 2026. Diumenge 21 de juny, Pego celebra Sant Cristòfol amb despertar de claxons a partir de les 8:30 del matí. A les 11 del matí, missa en honor al patró dels conductors i dels protectors de les persones viatgeres a l'Església de l'Assumpció. A continuació, cercavila de vehicles i concentració al Passeig Michel. Col·labora Ajuntament de Pego.
0: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
1: El tramvia en Ràdio Pego. Èxits del panorama musical. Amb Carolina Ferrer.

La cançó es diu Shimmer i està en el treball Joy With Me de Meghan Trainor. I això és la proposta de Bombay. Quédate conmigo hasta el amanecer.

pujar al tramvia de la 107.8, Ràdio Pego. Música actual. El tranvía.

0: I de Olivia Rodrigo i la seva Stupid Song a Veneno i Arena, que és la nova cançó de Melendi.
1: El tramvia.
2: En la sensa del teu diari.

És David Guetta, Hypatone, amb esta nova visió d'un clàssic que ells han volgut titular Walked Away. Fantàstica, nebulosa.

Hold Me in the Dark està en el nou treball de Miles Smith i sona fantàstic. Ara és el moment de Aina Matsuka, ja pràcticament per posar punt i final al tramvia d'avui. L'estiu ets tu.

Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.

0: Hola, com esteu? Fins a divendres continuarem amb temperatures d'estiu. A partir del cap de setmana s'intensificarà la calor i els valors més alts s'assoliran a partir del pròxim dilluns, ho confirma l'Agència Estatal de Meteorologia. Detallava l'AEMET que no és una situació de vent de ponent, sinó de gran estabilitat provocada per una dorsal anticiclònica que afectarà gran part d'Europa Occidental, similar a la que va ocórrer a final de maig, però ara amb masses d'aire més càlides. Amb situació d'estabilitat i el cel ras, el nostre territori continuarà bufant brises a partir de migdia, que el que faran serà suavitzar un poc les temperatures al litoral, tot i que aquestes seran molt altes. Els valors més alts, com podeu imaginar, es registraran a l'interior amb les, on les brises arriben més tardanes i ja recalfades. Al litoral es notaran, sobretot, les temperatures nocturnes, ja que portarem setmanes amb mínimes al voltant dels 20 graus. I a partir de dissabte i sobretot la setmana que ve, les mínimes estaran entre els 23 i 24 graus. La previsió és que la temperatura mitjana entre els dies 22 i 26, és a dir, des de dilluns que ve i fins a divendres que ve, puguen ser de rècord cada dia des d'almenys 1950. No falta molt per a comprovar si això es complix, però com a preludi de la calor que vindrà este matí cap a les 11, el cel s'ha cobert completament i ha començat a sonar així de lluny. Doncs com si fora trons, però que no acabaven tampoc de formar-se, sonaven com molt lluny i ha plogut, però podem dir que ha estat de manera anecdòtica. Repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Pego és el poble on ix més barat omplir el dipòsit de gasolina o gasoil a la Marina Alta. És la conclusió de l'estudi comparatiu que ha realitzat l'Observatori Marina Alta. L'informe posa de manifest diferències de fins a 20,5 cèntims per litre entre localitats de la mateixa comarca. El municipi on més car ix omplir el dipòsit és Alcalalí. La Marina Alta té dèficit de places en centres de discapacitat funcional. L'associació Aprosdeco, que gestiona el centre ocupacional i de dia de la Xara, ha denunciat retards en els pagaments de la conselleria i l'infrafinançament estructural del servei destinat a persones, com diem, amb discapacitat a la comarca. A més, adverteix que les places actuals són insuficients. I Quinto ambienta les festes de Pego llançant Què dir-te, l'última peça oculta del seu àlbum debut Demà canvia de vida, un senzill Què dir-te, en el qual s'acompanya de La xica, que és el nou projecte de Maria Bolea, ex Malux, i que té una base maquinera que convida a moure el cos, ideal per a punxar-lo en qualsevol pista de ball o en qualsevol cavila.
1: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.

0: Ara que els preus dels combustibles continuen alts, afectats per la guerra iniciada per els Estats Units i Israel contra l'Iran i el tancament, a conseqüència d'això, de l'estret d'Hormuz, doncs parlem de combustibles, perquè ja se sap que les alçades de preus arriben ràpid al sortidor, però les baixades tarden més a reflectir-se. Per això, els preus encara no reflecteixen les implicacions de la signatura digital que ha tingut lloc avui mateix del memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran i que es ratificarà divendres a Suïssa. Un document que, en principi, suposa un alto el foc de 60 dies mentre continuen les negociacions. En aquest context d'incertesa mundial que impacta directament en la nostra quotidianitat, l'Observatori de la Marina Alta ha publicat un nou visor interactiu que permet analitzar els preus dels carburants més comuns, és a dir, el gasoil i la gasolina sense plom 95 en les estacions de servei de la comarca. A més, l'Observatori ha realitzat un estudi que analitza 63 gasolineres de 14 municipis. Les conclusions de la investigació determinen que hi ha diferències significatives entre sortidors. I són significatives perquè entre localitats es poden donar diferències de fins a 20,5 cèntims per litre. Entre els resultats més destacats, l'estudi indica que entre els pobles analitzats, Pego és el municipi amb el preu mitjà de carburant més baix, un import mitjà que és de 1,445 euros el gasoil i 1,397 euros per litre la gasolina. En l'altre extrem, amb els preus més alts, es troba Alcalalí amb 1,65 euros el litre de gasoil i 1,59 euros el litre la gasolina. En aquest sentit, l'anàlisi de l'Observatori Marina Alta suggereix que els municipis amb un major nombre d'estacions de servei tendeixen a registrar preus més competitius. A Pego recordem que actualment hi ha 3 estacions de servei. L'informe també conclou que la zona amb preus més baixos és la intermèdia, on ens situaríem nosaltres, Pego, i la zona on els preus estan més cars és l'interior, com és el cas d'Alcalalí. Així mateix, indica que el preu mitjà del gasoil a la Marina Alta se situa actualment en el litre amb 55 euros, 1,55 euros el litre.
1: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
0: El passat dimecres 10 de juny, l'associació APROSDECO, que gestiona el Centre Ocupacional i de Dia per a Persones amb Diversitat Funcional de la Xara, junt amb l'Associació de Famílies del Col·legi Raquel Payà, van convocar els alcaldes i alcaldesses de la Marina Alta per explicar la situació que travessen. Estan al límit. D'una banda, pels constants retards de pagament de la conselleria. Esta va arribar a deure els 571.842 euros. L'administració autonòmica els va abonar el que els devia de 2025, però encara els deu les mensualitats de 2026. És per això que les famílies han hagut de fins i tot posar diners de les seues butxaques per a poder pagar nòmines, com explica la regidora de Serveis Socials, Merche Volta, que va assistir a aquesta reunió en representació de l'Ajuntament de Pego.
2: Arrossega un dèficit de diners de ja fa temps. La conselleria ara ha posat al dia tot el que es devia de l'any 25, però encara es deuen les mensualitats de gener, febrer, març, abril i del mes de maig. Entonces, està en una situació molt, molt precària per moltes parts. Ha hagut moments en què hasta les famílies dels usuaris han tingut que posar diners elles per poder acabar el mes i per poder pagar els sous de la gent que està allí treballant.
0: Acudirem també a la cita l'alcalde de Dénia, en aquell moment, Vicent Grimalt, el de Gata de Gorgos, Toni Signes, el de Pedreguer, Sergi Ferrús, el de Jesús Pobre, Josep Fornés i el del Verger, Basili Salort, a més de regidors i regidores d'Ondara, Xaló i l'Atzúbia, a més de Pego. El Centre Ocupacional i de Dia de la Xara, gestionat per Aprosdeco, atén actualment 94 usuaris, 8 d'ells procedents de Pego, com informa Merche Volta.
2: Són 8 persones les que van al centre ocupacional de la Xara. Passa totes les dies l'autobús per ací i les arreplega. Comencem, doncs, el centre ocupacional de la Xara té una capacitat per a 92 persones. És centre de dia i taller ocupacional i centre ocupacional. En total són n'hi ha unes 36 places per centre de dia i unes 56 de taller ocupacional.
0: Un centre amb doble funcionalitat que es queda menut i és, a més, l'únic de la Marina Alta amb aquestes característiques, segons assenyala la regidora de Serveis Socials, Pegolina. De fet, les persones amb diversitat funcional que acaben l'escolarització al Raquel Pallà als 22 anys, doncs, quan acaben se'ls obri la incògnita d'on continuar, perquè, com s'ha dit, a la Marina Alta no hi ha cap centre més especialitzat o cap residència per a persones amb diversitat funcional. La més pròxima està a Potries, a la Safor, i la llista d'espera per a poder entrar és d'una dècada.
2: En el que tenen estan ara deficitaris. És l'únic centre de la Marina Alta. L'autobús té 3 rutes que passa per aquests 12 pobles. Solen ser uns 30 i pico usuaris en cada autobús. N'hi ha autobús que té a millor una cadira de rodes o autobús que en porta 2 o 3. Entonces, aquests autobusos ja necessiten a una persona que es dedique als usuaris que pugen, a posar al puesto la cadira de rodes, a atendre els usuaris. Tot això és una sobrecàrrega pel centre. A banda, estan deficitaris de personal i de tècniques. Mateixa, una de les coses que contava Anna, la directora, és que no tenen logopeda i tenen que anar, pues, demanant favors a l'hospital quan algú que pateix aerofàgia o intenta atragantar-se o no pot parlar bé. Entonces, ells no tenen allí un logopeda ni un tècnic que es dediqui a aquestes minutetes coses. I com això, pues, moltes, moltes més. També tinc que dir que gent, n'hi ha una llista d'espera molt gran. L'altre centre més a prop de si està a Potries i té una llista d'espera de 10 anys. La gent que acaba al Raquel Pallà acaba amb 22 anys. I en va, perquè la llista d'espera de la Xara també, el centre de la Xara està limitat. Són persones que necessiten una rutina, que necessiten estar a un lloc i tindre una seguida. N'hi ha pares, mares o famílies que s'han tingut que deixar la feina per poder atendre a estos familiars, perquè han acabat el Raquel Pallà i no tenen puesto per anar. Si no pots pagar a una persona tot el dia o en companyia d'ells, no pots pagar un centre a anar, t'has de deixar la feina.
0: Les famílies expressaven clarament el que suposa este abandonament en inversions i infraestructures. A més, els alcaldes i alcaldesses lamentaven que després de cedir sol, redactar projectes i inclús iniciar algunes obres, com el Centre per a Persones amb Malaltia Mental de Dénia, la conselleria doncs, continua amb aquestes obres paralitzades amb infraestructures que suposadament són bàsiques. Dos d'elles són els centres de dia per a persones amb diversitat funcional de Pedreguer i de Xaló. I d'això doncs, confien que amb aquesta reunió que es realitzava la setmana passada, les famílies esperen que doncs, els alcaldes facin pinya i força de cara a l'administració autonòmica per a donar visibilitat a aquesta falta de places i recursos per a persones amb diversitat a la Marina Alta.
2: Va comentar que els ajuntaments podien oferir llocs en fer-se centres nous, però això no és la solució. Diversos ajuntaments han oferit llocs, van oferir la conselleria i no s'ha fet res encara. De fet, baix la Pedrera n'hi ha uns solars que ahir s'havia de fer un cris, s'havia de fer un altre centre de dia, es va posar la primera pedra, però ahir ja fa més de 5 o 6 anys que està i encara no s'ha fet res. Entonces, l'Ajuntament de Pego i els diversos ajuntaments de la xarxa d'alcaldes de la Marina es comprometen, pues, a apoyar a aquestes persones en tot el que estigui al nostre abast, intentar concertar cites en conselleria i les mobilitzacions que facin falta, perquè és fundamental i és primordial aquest tipus de coses, aquest tipus de centres, perquè n'hi ha molta, molta gent que ho necessita.
1: Informatius a Radio Pego.

Amb les festes de Pego a un tir de pedra comencen demà divendres, 19 de juny, Quinto regala als festers i a les festeres del seu poble una peça que de segur els farà alçar de la cadira. Què dir-te?

0: i puc fer-te una...
1: Amb l'estrena d'esta última cançó inèdita, Que dir-te, el Pegolí posa el punt i final a l'etapa de descobriment del seu àlbum debut, Demà canvia de vida. Durant esta primavera, el públic ha anat descobrint les cartes ocultes. Primer va ser la contundència i el vertigen de Pànic amb Blaser.
2: A aquestes altures, si ho sabia, no seria fàcil.

freda, si això està mal com... Li va seguir l'emotivitat i la lluita de llum, una cançó que desprèn tendresa i un videoclip que introduïs el llenguatge de signes per a fer més universal el missatge que llança a favor de la diversitat.

0: de recordar d'aixòs que duren per a sempre. Corres contra el vent, no hi ha ningú que et pare. Sols arena i una brisa suau.
1: I amb Què dir-te, Quinto torna a fer un salt d'estils. En esta ocasió presenta, com hem pogut escoltar o intuir, un crit d'alliberament agafat de la mà de la xica, el nou projecte de Maria Bolea, ex-Malux. Un tema en el que podem sentir Què dir-te, tinc massa coses per escriure, em complica la vida, a mi no em mola lo simple. I seguidament també escoltem I si tinguera que escoltar-vos no faria cançons. Què dir-te?

Una cançó ideal ja ho podeu escoltar per a punxar-la cada nit en qualsevol verbena o en qualsevol càbila, una d'aixes peces que et fan alçar de la cadira i et llancen al centre de la pista amb un ritme d'estil maquiner extremadament ballable, construït sobre una xarxa de guitarres arpegiades. Amb una lletra sincera i directa, la Chica i Quinto rebutgen els manuals de vida per a tirar endavant l'art i assumir el preu de deixar enrere expectatives i fins i tot relacions personals per a poder finalment volar lliure i sense lligams. El primer àlbum del Pegolí Quinto, Demà canvia de vida, assolix amb l'estrena de Què dir-te la seva forma final. Una obra que fusiona la ràbia del carrer, la tradició de les bandes de música que ha mamat Quinto des de la més tendra infantesa i també l'orgull de classe treballadora. Una fusió que li ha permès realitzar un viatge polièdric per a situar el pop-rap urbà al centre del relat. El disc transita entre estils, des del tecno contundent i el pop-rock fins al boom-bap, el reggaeton de club i el drum and bass. Tot això sense oblidar les arrels, integrant instruments reals de vent i samples icònics de l'imaginari col·lectiu del seu poble, com l'himne de l'Elecció Amo, del patró de Pego, o el mític Benvinguts al Paradís d'Obrim Pas.

I pel que fa a l'hora GEM, avui tenim temperatures que per al que vindran són pues, relativament agradables. Hem tingut 20 graus de mínima, arribarem avui als 30, i el cel el tindrem amb núvols abundants fins a mitjan vesprada, després ja ens deixarà el cel, es quedarà el cel ras i el vent bufarà fluix de component variable. Per a demà divendres també començarem el dia ennuvolat, fins al migdia tindrem nuvolositat abundant i a partir d'aquest moment tindrem cel ras, però es mantindrà amb boires durant tot el dia. Temperatures divendres entre els 21 graus de mínima i els 30 de màxima, i per tant haurem d'intentar evitar les hores de màxima calor, perquè recordem que serà a partir de les 7 quan comencen les activitats a Pego, les activitats festives amb aquesta inauguració de Garitos al que és la Trilladora, i hi ha tot un seguit de qüestions, però sobretot la festa per la vesprada a la Trilladora i després a partir de la mitjanit al poliesportiu. Entremig, recordar, tot i que estem en l'espai de l'oratge, que demà a les 7:30 hi ha també una presentació de llibre, però d'això ja en parlarem en l'informatiu de divendres. Temperatures divendres, com hem dit, entre els 21 graus i els 30, i el vent bufarà entre fluix i també hi haurà estones que estarà ben encalmat. Per a dissabte, doncs una situació molt semblant a la de divendres. Començarem amb el dia ennuvolat i a mesura que passen les hores tindrem el cel més clar, tot i que sempre quedaran intervals de núvols, i temperatures entre els 22 graus de mínima i els 31 de màxima. El vent bufarà fluix de component nord. I diumenge tindrem cel ras amb temperatures entre els 22 i els 32 graus i un vent que bufarà fluix de component noroest-noreste.

Fins ací l'informatiu d'avui, dijous 18 de juny. Moltes gràcies, com cada dia, per estar ahí, per ser fidels a la nostra companyia i, doncs, confiem que acabo de passar una molt, molt bona vesprada i ens tornem a escoltar demà, puntuals, ací, a la 107.8 de l'FM. Adéu.

Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot.

Passion of the Groove.

0: Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.
1: Sense punguit de la freqüència modulada. Això és Radio Pego.
2: Radio Pego, 107.8 en FM.
3: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Ràdio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.
4: Informatius Ràdio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: No deixes que t'ho conten. Connecta't i escolta 107.8 NFM, Ràdio Pego.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.

0: Fego, París i Londres, un programa d'entrevistes, una tertúlia cordial i amable que ens ajudarà a conèixer la riquesa humana de Pego i les nostres comarques.
1: Fego, París i Londres, un programa per a aprendre coses de la nostra gent, un programa per a conèixer millor la vida dels nostres pobles.
0: Fego, París i Londres, tots els dijous de 9 a 10 de la nit.

agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: T'agrada la música?
1: T'agrada la música?
0: Ràdio Pego
1: 107.8 en FM.

A Ràdio Cocentaina, Muntanyes de Música. Un programa de músiques d'arreu del món amb una selecció musical variada i plural.

Hola, vos donem la benvinguda al programa Muntanyes de Música, un espai de Ràdio Cocentaina que compartim amb la xarxa d'emissores municipals valencianes.

El famós tema En forma ha donat inici al programa d'avui, interpretat per l'orquestra del seu compositor, el trombonista Glenn Miller. I anem a seguir amb el músic senegalès Mumi Maiga, cantant i intèrpret de Cora. Ell ens interpretarà dues cançons del seu últim treball, Cairo. En primer lloc, el tema Barsac.

Seguim amb Momi Maiga i el seu disc Cairo. Està acompanyat pel violinista Carles Montfort, el violoncel·lista Marçal Ayats i el percussionista Leis Tobias. Este segon tema es diu Mbolo.

La cantant Passión Vega ha gravat recentment un disc anomenat Passión Almodóvar, on canta algunes cançons que han format part de les bandes sonores de pel·lícules del director manxec. Tenim ara el tema Luz de Luna, que va formar part de la pel·lícula Kika.

En este disc anomenat Passión Almodóvar, la cantant està acompanyada per Moisés Sánchez, un dels més destacats pianistes espanyols tant en el camp del jazz com d'altres estils de música. Ara els podrem escoltar en la cançó Puro Teatro, que va formar part de la banda sonora de Mujeres al borde d'un ataque de nervios.

0: És l'hora de la nostra secció Propostes musicals. Avui tenim a Jordi Alcaraz com a convidat i ens porta, com sempre, suggerències musicals molt interessants.
1: Hola, amics. La secció d'avui la comencem escoltant els alemanys de Rattles. Este grup va ser prou famós perquè va tindre una vida molt paral·lela als Beatles, arribant inclús a actuar de teloners amb ells. Anem a escoltar el tema de Witch, la bruixa, de la que van fer una nova versió amb la cantant Edna Bejarano.

Lot Sweet and Tears és una banda formada a Nova York i que es van convertir en un dels màxims exponents del jazz rock, fusionant rock, blues, pop i jazz. Hem escoltat el tema Hi de Ho, va ser compost per Carole King.

Chicago també té un so molt similar al grup Blue Sweet and Tears que hem escoltat abans. I per la banda han passat excel·lents músics, sobretot de metal. Escoltem el tema 25 or 64.

Tenim ara dues de les millors cantants del moment, interpretant juntes una preciosa cançó. Es tracta de Sílvia Pérez Cruz i Valeria Castro, a les que podrem escoltar en esta cançó anomenada Debe ser.

Anem tot seguit amb el Diluvi, grup que ha retornat recentment als escenaris després d'un període de descans. Els pròxims mesos tenen previst fer una gira on interpretaran els seus èxits de sempre i on aportaran també temes de nova creació. Anem a escoltar-los en este tema. Cantem per tu.

Al borde de la cordura és el segon disc d'estudi de Té Canela, un treball en què el duo, mantenint la seva característica fusió de ritmes i estils, s'endinsa en nous sons que van des del balcànic fins al folklore ibèric i llatinoamericà.

Per a aquest segon disc han comptat amb el productor burgalès Diego Galaz, component de Feten Feten, treballant cadascuna de les cançons des de l'arrel i aportant instruments per donar a cada estil la identitat necessària.

El disc tàctil del pianista menorquí Marco Mezquida naix, segons paraules del seu autor, amb un desig essencial: recuperar la dimensió física i sensorial de la música, reivindicant el tacte, la pell, la vibració i el gest com a origen del so. El tema es diu Felice.

Per finalitzar aquest programa, anem amb una melodia on el protagonista també és el piano. Es tracta d'un fragment de música clàssica, concretament de Beethoven, l'adagio de la sonata en do menor, opus 13, patètica. Amb ella s'acomiadem de vosaltres. Fins al pròxim programa.

per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida. Escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre viva.

País d'Històries, del professor Enric Ramiro Roca. Microrrelats divertits i optimistes que sentirem amb veus d'arreu de tot el país i també de fora. Una excusa per a passar-ho bé, aprendre i reflexionar sobre distints temes. Un País d'Històries. Avui, entre tots ho farem tot. Narrat per Raül Burriel, de Benicarló, al Baix Maestrat.

0: El segle XV fou el segle d'or per al Regne de València. Així venia gent de tot el món conegut per nosaltres, que no pels altres, i la moda, els diners i les decisions tenien nom i cognoms valencians. Passant la Llotja, en direcció cap al nord, hi havia un xicotet llogaret molt a prop de Nuremberg. Allí vivia una família amb diversos fills. Per a poder aconseguir alimentar-se, el pare treballava quasi 18 hores al dia, no com altres, com a orfebre baratet i en tot el que es presentara per davant. Els tres fills tenien un mateix somni, dedicar-se a la pintura, però sabien que son pare mai podria enviar-los junts a estudiar a l'Acadèmia de Belles Arts. Després de moltes hores de converses, els germans arribaren a un acord, jugar-s'ho a les palletes. Qui traguera la més curta se n'aniria, i els altres dos treballarien amb son pare per a que descansara i poder replegar diners per al pintor. A l'acabar la carrera, el guanyador pagaria aleshores els estudis als altres dos, gràcies als guanys que tindria. Així, els tres germans podrien arribar a ser artistes, però un darrere l'altre. Arribat el diumenge, després de missa, son pare preparà les palletes, i Albrecht Dürer, que no era de Tarbena pel seu cognom, agafà la palleta més curta. Immediatament se n'anà de gira per Basilea, Estrasburg, Trento i Venècia, on va estudiar mentre es treballava d'aprenent. Els altres germans varen romandre durant 4 anys ajudant a son pare com a orfebres i pagant els estudis a Albrecht, que des del primer moment causà una gran sensació en tota Alemanya i part de la Canal de Navarrés, l'Alcalatén o les comarques del Vinalopó pels seus llenços. De fet, abans de la seva graduació com a pintor, ja havia començat a guanyar considerables sumes de diners amb les vendes del seu art. Passà el temps i quan l'artista tornà al seu llogaret, la família es reuní per a un sopar festiu en el seu honor. A la sobretaula prengué la paraula i va dir: «Ara, estimats germans, és el vostre torn. Ja podeu anar a Roma, Viena o a Agres per a continuar els vostres estudis, i jo em faré càrrec de totes les despeses». «No, germà, havíem triat anar a Montanejos per l'Oloreta dels Pins o a Benicarló per les carxofes. Però no pot ser. Aquests 4 anys han destruït les nostres mans. Cada os dels nostres dits s'ha trencat almenys una vegada i l'artritis reumatoide de la mà fa que no puguem ni tan sols alçar la copa per a brindar. Però som molt feliços pels teus èxits i ens alegrem que hagis complit el teu somni». Al final, tots tres foren pintors, però amb les seues diferències. Des d'aleshores han passat més de 450 anys. Avui, els gravats, olis, aquarel·les i talles d'Albrecht es poden veure a tot el món, però segurament pocs coneixen aquesta història. Vivim i convivim, i hem de ser conscients de les nostres interrelacions. Possiblement Jaume I no conqueria el Regne de València tot sol. Algú més l'ajudaria, i algú més faria els menjars, llevaria la roba, es curaria, prepararia els cavalls, netejaria o tindria filles i fills. Tots formem part d'una societat i tenim les nostres responsabilitats com a ciutadans i ciutadanes, i segurament més si no votem i ens queixem.
1: Relats basats en el llibre Un país d'històries del professor Enric Ramiro Roca i editat pel Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I de Castelló.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: radiopego@radiopego està també a Facebook i Twitter.
1: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
2: Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.

691-022-333. El nostre WhatsApp. Agenda'l.

Hey, bless you, folks. Have a good holiday, and gold rings on you.

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Escoltes Ràdio Pego.
2: Informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Ràdio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.

0: Hola, com esteu? Fins a divendres continuarem amb temperatures d'estiu. A partir del cap de setmana s'intensificarà la calor i els valors més alts s'assoliran a partir del pròxim dilluns, ho confirma l'Agència Estatal de Meteorologia. Detallava l'AEMET que no és una situació de vent de ponent, sinó de gran estabilitat provocada per una dorsal anticiclònica que afectarà gran part d'Europa Occidental, similar a la que va ocórrer a final de maig, però ara amb masses d'aire més càlides. Amb situació d'estabilitat i el cel ras, el nostre territori continuarà bufant brises a partir de migdia, que el que faran serà suavitzar un poc les temperatures al litoral, tot i que aquestes seran molt altes. Els valors més alts, com podeu imaginar, es registraran a l'interior amb on les brises arriben més tardanes i ja recalfades. Al litoral es notaran, sobretot, les temperatures nocturnes, ja que portarem setmanes amb mínimes al voltant dels 20 graus. I a partir de dissabte i sobretot la setmana que ve, les mínimes estaran entre els 23 i 24 graus. La previsió és que la temperatura mitjana entre els dies 22 i 26, és a dir, des de dilluns que ve i fins a divendres que ve, puguen ser de rècord cada dia des d'almenys 1950. No falta molt per a comprovar si això es complix, però com a preludi de la calor que vindrà este matí cap a les 11, el cel s'ha cobert completament i ha començat a sonar així de lluny. Doncs com si fora trons, però que no acabaven tampoc de formar-se, sonaven com molt lluny i ha plogut, però podem dir que ha estat de manera anecdòtica. Repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Pego és el poble on ix més barat omplir el dipòsit de gasolina o gasoil a la Marina Alta. És la conclusió de l'estudi comparatiu que ha realitzat l'Observatori Marina Alta. L'informe posa de manifest diferències de fins a 20,5 cèntims per litre entre localitats de la mateixa comarca. El municipi on més car ix omplir el dipòsit és Alcalalí. La Marina Alta té dèficit de places en centres de discapacitat funcional. L'associació Aprosdeco, que gestiona el centre ocupacional i de dia de la Xara, ha denunciat retards en els pagaments de la conselleria i l'infrafinançament estructural del servei destinat a persones, com diem, amb discapacitat a la comarca. A més, adverteix que les places actuals són insuficients. I Quinto ambienta les festes de Pego llançant Què dir-te, l'última peça oculta del seu àlbum debut Demà canvia de vida, un senzill Què dir-te, en el qual s'acompanya de La xica, que és el nou projecte de Maria Bolea, ex Malux, i que té una base maquinera que convida a moure el cos, ideal per a punxar-lo en qualsevol pista de ball o en qualsevol cavila.
1: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.

0: Ara que els preus dels combustibles continuen alts, afectats per la guerra iniciada per els Estats Units i Israel contra l'Iran i el tancament, a conseqüència d'això, de l'estret d'Hormuz, doncs parlem de combustibles, perquè ja se sap que les alçades de preus arriben ràpid al sortidor, però les baixades tarden més a reflectir-se. Per això, els preus encara no reflecteixen les implicacions de la signatura digital que ha tingut lloc avui mateix del memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran i que es ratificarà divendres a Suïssa. Un document que, en principi, suposa un alto el foc de 60 dies mentre continuen les negociacions. En aquest context d'incertesa mundial que impacta directament en la nostra quotidianitat, l'Observatori de la Marina Alta ha publicat un nou visor interactiu que permet analitzar els preus dels carburants més comuns, és a dir, el gasoil i la gasolina sense plom 95 en les estacions de servei de la comarca. A més, l'Observatori ha realitzat un estudi que analitza 63 gasolineres de 14 municipis. Les conclusions de la investigació determinen que hi ha diferències significatives entre sortidors. I són significatives perquè entre localitats es poden donar diferències de fins a 20,5 cèntims per litre. Entre els resultats més destacats, l'estudi indica que entre els pobles analitzats, Pego és el municipi amb el preu mitjà de carburant més baix, un import mitjà que és de 1,445 euros el gasoil i 1,397 euros per litre la gasolina. En l'altre extrem, amb els preus més alts, es troba Alcalalí amb 1,65 euros el litre de gasoil i 1,59 euros el litre la gasolina. En aquest sentit, l'anàlisi de l'Observatori Marina Alta suggereix que els municipis amb un major nombre d'estacions de servei tendeixen a registrar preus més competitius. A Pego recordem que actualment hi ha 3 estacions de servei. L'informe també conclou que la zona amb preus més baixos és la intermèdia, on ens situaríem nosaltres, Pego, i la zona on els preus estan més cars és l'interior, com és el cas d'Alcalalí. Així mateix, indica que el preu mitjà del gasoil a la Marina Alta se situa actualment en el 1,55 euros el litre.
1: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
0: El passat dimecres 10 de juny, l'associació APROSDECO, que gestiona el Centre Ocupacional i de Dia per a Persones amb Diversitat Funcional de la Xara, junt amb l'Associació de Famílies del Col·legi Raquel Payà, van convocar els alcaldes i alcaldesses de la Marina Alta per explicar la situació que travessen. Estan al límit. D'una banda, pels constants retards de pagament de la conselleria. Esta va arribar a deure els 571.842 euros. L'administració autonòmica els va abonar el que els devia de 2025, però encara els deu les mensualitats de 2026. És per això que les famílies han hagut de fins i tot posar diners de les seues butxaques per a poder pagar nòmines, com explica la regidora de Serveis Socials, Merche Volta, que va assistir a aquesta reunió en representació de l'Ajuntament de Pego.
2: Arrossega un dèficit de diners de ja fa temps. La conselleria ara ha posat al dia tot el que es devia de l'any 25, però encara es deuen les mensualitats de gener, febrer, març, abril i del mes de maig. Entonces, està en una situació molt, molt precària per moltes parts. Ha hagut moments en què hasta les famílies dels usuaris han tingut que posar diners elles per poder acabar el mes i per poder pagar els sous de la gent que està allí treballant.
0: Acudirem també a la cita l'alcalde de Dénia en aquell moment, Vicent Grimalt, el de Gata de Gorgos, Toni Signes, el de Pedreguer, Sergi Ferrús, el de Jesús Pobre, Josep Fornés i el del Verger, Basili Salort, a més de regidors i regidores d'Ondara, Xaló i l'Atzúbia, a més de Pego. El centre ocupacional i de dia de la Xara, gestionat per APROSDECO, atén actualment 94 4 usuaris, 8 d'ells procedents de Pego, com informa Merche Volta.
2: Evo, són 8 persones les que van al centre ocupacional de la Xara. Passa totes les dies l'autobús per així i les arreplega. Comencem, pues, el centre ocupacional de la Xara té una capacitat per a 92 persones. És centre de dia i taller ocupacional, i centre ocupacional. En total són unes... N'hi ha unes 36 places per centre de dia i unes 56 de taller ocupacional.
0: Un centre amb doble funcionalitat que es queda menut i és, a més, l'únic de la Marina Alta amb aquestes característiques, segons assenyala la regidora de Serveis Socials, Pegolina. De fet, les persones amb diversitat funcional que acaben l'escolarització al Raquel Pallà als 22 anys, doncs quan acaben se'ls obri la incògnita d'on continuar, perquè, com s'ha dit, a la Marina Alta no hi ha cap centre més especialitzat o cap residència per a persones amb diversitat funcional. La més pròxima està a Potries, a la Safor, i la llista d'espera per a poder entrar és d'una dècada.
2: En el que tenen estan ara deficitaris. És l'únic centre de la Marina Alta. L'autobús té 3 rutes que passa per aquests 12 pobles. Solen ser uns 30 i pico usuaris en cada autobús. N'hi ha autobús que té a millor una cadira de rodes o autobús que en porta 2 o 3. Entonces, aquests autobusos ja necessiten a una persona que es dedique als usuaris que pugen, a posar al lloc la cadira de rodes, a atendre els usuaris. Tot això és una sobrecàrrega pel centre. A banda, estan deficitaris de personal i de tècniques. Mateixa, una de les coses que contava Anna, la directora, és que no tenen logopeda i tenen que anar, pues, demanant favors a l'hospital quan algú que pateix aerofàgia o intenta atragantar-se o no pot parlar bé. Entonces, ells no tenen allí un logopeda ni un tècnic que es dediqui a aquestes minutetes coses. I com això, pues, moltes, moltes més. També tinc que dir que gent, hi ha una llista d'espera molt gran. L'altre centre més a prop de si està a Potries i té una llista d'espera de 10 anys. La gent que acaba al Raquel Pallà acaba amb 22 anys. I en va, perquè la llista d'espera de la Xara també, el centre de la Xara està limitat. Són persones que necessiten una rutina, que necessiten estar a un lloc i tindre una seguida. N'hi ha pares, mares o famílies que s'han tingut que deixar la feina per poder atendre a aquests familiars, perquè han acabat el Raquel Pallà i no tenen puesto per anar. Si no pots pagar a una persona tot el dia o en companyia d'ells, no pots pagar un centre a anar, t'has de deixar la feina.
0: Les famílies expressaven clarament el que suposa este abandonament en inversions i infraestructures. A més, els alcaldes i alcaldesses lamentaven que després de cedir sòl, redactar projectes i inclús iniciar algunes obres, com el Centre per a Persones amb Malaltia Mental de Dénia, la conselleria doncs, continua amb aquestes obres paralitzades amb infraestructures que suposadament són bàsiques. Dos d'elles són els centres de dia per a persones amb diversitat funcional de Pedreguer i de Xaló. I d'això, doncs, confien que amb aquesta reunió que es realitzava la setmana passada, les famílies esperen que doncs, els alcaldes facin pinya i força de cara a l'administració autonòmica per a donar visibilitat a aquesta falta de places i recursos per a persones amb diversitat a la Marina Alta.
2: Vull comentar que els ajuntaments podien oferir llocs en fer-se centres nous, però això no és la solució. Diversos ajuntaments han oferit llocs, van oferir la conselleria i no s'ha fet res encara. De fet, baix la Pedrera n'hi ha uns solars que ahir s'havia de fer un cris, s'havia de fer un altre centre de dia, es va posar la primera pedra, però ahir ja fa més de 5 o 6 anys que està i encara no s'ha fet res. Entonces, l'Ajuntament de Pego i els diversos ajuntaments de la xarxa d'alcaldes de si de la Marina es comprometen, pues, a apoyar a aquestes persones en tot el que estigui al nostre abast, intentar concertar cites en conselleria i les mobilitzacions que facin falta, perquè és fundamental i és primordial aquest tipus de coses, aquest tipus de centres, perquè n'hi ha molta, molta gent que ho necessita.
1: Informatius a Radio Pego.

Amb les festes de Pego a un tir de pedra comencen demà divendres, 19 de juny, Quinto regala als festers i a les festeres del seu poble una peça que de segur els farà alçar de la cadira. Què dir-te?

0: increíble y puedo hacerte una...
1: Amb l'estrena d'esta última cançó inèdita, Que dir-te, el Pegolí posa el punt i final a l'etapa de descobriment del seu àlbum debut, Demà canvia de vida. Durant esta primavera, el públic ha anat descobrint les cartes ocultes. Primer va ser la contundència i el vertigen de Pànic amb Blaser.
2: A aquestes altures, si ho sabia, no seria fàcil.

Li va seguir l'emotivitat i la lluita de Llum, una cançó que desprèn tendresa i un videoclip que introduïs el llenguatge de signes per a fer més universal el missatge que llança a favor de la diversitat.

0: recordar. Deixes que duren per a sempre. Corres contra el vent, no hi ha ningú que et pare. Sols arena i una brisa suau. Ni mirades...
1: I amb Què dir-te, Quinto torna a fer un salt d'estils. En esta ocasió presenta, com hem pogut escoltar o intuir, un crit d'alliberament agafat de la mà de La Xica, el nou projecte de Maria Bolea, ex-Malux. Un tema en el que podem sentir Què dir-te, tinc massa coses per escriure, em complica la vida, a mi no em mola lo simple. I seguidament també escoltem I si tinguera que escoltar-vos no faria cançons. Què dir-te?

Una cançó ideal ja ho podeu escoltar per a punxar-la cada nit en qualsevol verbena o en qualsevol càbila, una d'aixes peces que et fan alçar de la cadira i et llancen al centre de la pista amb un ritme d'estil maquiner extremadament ballable, construït sobre una xarxa de guitarres arpegiades. Amb una lletra sincera i directa, la Chica i Quinto rebutgen els manuals de vida per a tirar endavant l'art i assumir el preu de deixar enrere expectatives i fins i tot relacions personals per a poder finalment volar lliure i sense lligams. El primer àlbum del Pegolí Quinto, Demà canvia de vida, assolix amb l'estrena de Què dir-te la seva forma final. Una obra que fusiona la ràbia del carrer, la tradició de les bandes de música que ha mamat Quinto des de la més tendra infantesa i també l'orgull de classe treballadora. Una fusió que li ha permès realitzar un viatge polièdric per a situar el pop-rap urbà al centre del relat. El disc transita entre estils, des del tecno contundent i el pop rock fins al boom bap, el reggaeton de club i el drum and bass. Tot això sense oblidar les arrels, integrant instruments reals de vent i samples icònics de l'imaginari col·lectiu del seu poble, com l'himne de l'Elecció Amo, del patró de Pego, o el mític Benvinguts al Paradís d'Obrim Pas.

I pel que fa a l'hora GEM, avui tenim temperatures que per al que vindran són pues, relativament agradables. Hem tingut 20 graus de mínima, arribarem avui als 30, i el cel el tindrem amb núvols abundants fins a mitjan vesprada, després ja es quedarà el cel ras i el vent bufarà fluix de component variable. Per a demà divendres també començarem el dia ennuvolat, fins al migdia tindrem nuvolositat abundant i a partir d'aquest moment tindrem cel ras, però es mantindrà amb boires durant tot el dia. Temperatures divendres entre els 21 graus de mínima i els 30 de màxima i, per tant, haurem d'intentar evitar les hores de màxima calor perquè recordem que serà a partir de les 7 quan comencen les activitats a Pego, les activitats festives amb aquesta inauguració de Garitos al que és la Trilladora, i hi ha tot un seguit de qüestions, però sobretot la festa per la vesprada a la Trilladora i després a partir de la mitjanit al poliesportiu. Entremig, recordar, tot i que estem en l'espai de l'oratge, que demà a les 7:30 hi ha també una presentació de llibre, però d'això ja en parlarem en l'informatiu de divendres. Temperatures divendres, com hem dit, entre els 21 graus i els 30, i el vent bufarà entre fluix i també hi haurà estones que estarà ben encalmat. Per a dissabte, doncs una situació molt semblant a la de divendres. Començarem amb el dia ennuvolat i a mesura que passen les hores tindrem el cel més clar, tot i que sempre quedaran intervals de núvols, i temperatures entre els 22 graus de mínima i els 31 de màxima. El vent bufarà fluix de component nord. I diumenge tindrem cel ras amb temperatures entre els 22 i els 32 graus i un vent que bufarà fluix de component noroest-noreste.

Fins ací l'informatiu d'avui, dijous 18 de juny. Moltes gràcies, com cada dia, per estar ahí, per ser fidels a la nostra companyia i, doncs, confiem que acabo de passar una molt, molt bona vesprada i ens tornem a escoltar demà, puntuals, ací, a la 100.8 de l'FM. Adéu.

0: Ràdio Pego, la veu del poble.
1: Fira i festes de Pego 2026. Este 2026 els quintos i quintes enceten les festes de Pego i ho fan amb força per a marcar el ritme de l'inici festiu. Doble jornada dedicada a les quintades. Divendres 19 a les 19 hores al recinte multiactivitats La Trilladora. Estrena de garitos, desfilada i concurs de disfresses i a escalfar motors per a la gran gimcana. Dissabte 20, dia de les quintades. A les 18 hores, desfilada amb xaranga des de la plaça del Mercat fins al Passeig Cervantes. A les 18:30 hores, gimcana de quintades al Passeig Cervantes. A les 20:30 hores, tardeig amb l'orquestra Titanic al Poliesportiu. Un inici de festa pensat per viure-la al carrer, entre colles, música i bon ambient, com només Pego sap fer-ho. Organitza Regidoria de Festes i Joventut a través d'InfoJove.
0: Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
2: Fira i festes de Pego 2026. El Club de Caça i Pesca de Pego convida a participar en el 9è concurs de paelles nocturnes que organitza el dissabte 20 de juny i a partir de les 9 de la nit. La inscripció té un preu de 10 euros i es pot realitzar telefonant al 619-82-26-54. La cita és al carrer Calvari Vell. Qui aconseguisca convencer el jurat s'emporta un pernil de premi i assumís la vara de comandament durant un any sencer. El concurs de paelles estarà amenitzat per l'orquestra Valentino. A més, hi haurà rifa. Parlem València. Gaudeix de les festes de Pego. No és sols la llengua, no és
1: sols una agressió. Fira i festes de Pego 2026. Dilluns 22 de juny, primer dia de la Xicalla. A partir de les 11, matí de jocs al Passeig Cervantes. A la vesprada, des de les 18 hores, joc participatiu de l'Oca Valenciana al Passeig Cervantes. I ja de nit, canvi de públic. A les 22 hores té lloc al poliesportiu l'espectacle de varietats musicals Harmonia. Organitza Ajuntament de Pego.
3: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.

Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.

0: Bona vesprada a totes i a tots, ja som ací. Avui és un programa especial. Tots són especials a La Mosca, però avui més, perquè és l'últim de temporada. Estem aquí les forces vives del programa en viu i en directe, com està Dani Garcia. Bona nit.
1: Hola, bona tarda, bona tarda, bona vesprada. El dia són més llarg.
0: Sí, diuen bona vesprada, bona nit, i el que faci falta. I també tenim avui en viu i en persona el nostre incontinent, hauria de ser veritat, el Josep ha vingut ací, aquí a nosaltres. Bravo, bona vesprada, Josep.
2: Molt bé, bona nit. Bona vesprada, perquè està encara el sol.
0: Sí, està el sol encara forter i fa calor.
1: Tot és l'auditori de peu, per
0: doncs, saludar. Doncs el programa d'avui, com he dit, serà especial. Evidentment, com són especials, tots ho fem amb moltes ganes i tota la professionalitat que sabem i volem aprendre més. Ja sabeu que sempre ens podeu dins de coses i trucar a la ràdio o pel carrer. Sempre hi hagi bona crítica constructiva. A la primera part, el Dani ens farà una introducció d'uns temes que comentarem, Amèrica Llatina, el de Cuba també, el nostre incontinent també dirà la seva, evidentment, que si no, no podria callar-s'ho. I després, doncs, parlarem una miqueta, hi ha un parell de temes que el debat ens donarà temps, que parlarem d'Amazon, d'aquesta rata de claveguera, aquest ser inhumà, aquesta tros de carn que no, bueno, no vull calentar-me més perquè ja ho comentarem, perquè tota la persona que tingui una mica de sensibilitat, aquesta persona li desitjaria el millor, jo personalment molt més que el millor. I després també, si hi ha temps, només comentar una resolució que s'ha aprovat al Parlament Europeu, que crec que és prou negativa i porta una deriva que la veritat que no estem gens d'acord i que tindrà repercussió. Estilo Trump, ja només dic això. I ens sembla que amb això no tindrem més temps. La música serà, poder escoltarem Ovidi, ens acomiadarem, sí, clar, parlarem dels acords de pau d'Iran una miqueta, és a dir, la rendició incondicional dels criminals feixistes sionistes dels yanquis i Israel davant d'Iran, la rendició incondicional que s'ha fet. I ens acomiadarem amb aquest programa amb una cançó que serà una cançó iraní, que es dirà Ei Iran, que és una cançó de resistència i combat. Amb això acomiadarem. Esperem que ho disfruteu i així que arrenca La Mosca.

0: Bé, Dani, doncs molt bé aquests 5 punts. I podem parlar una miqueta aquí, avui que estem els 3, i, no sé, desenvolupar algun punt...
1: Era una mica un resumen, no solo sí. semanal, sinó de l'actualitat, lo que estem rodejat ara mateix, de lo que patim, d'alguna manera, no? Perquè aquest, des d'aquest xerif Panocha que s'ha fet càrrega del món sencer i ens ha posat a tots en el disparador, i tot hem tingut por en moments donats i ara mateix de que apretés el botó, no? Que era una cosa que dèiem, no, no, no, i sempre ens deien, no, Corea del Nord sí que puc... Bueno, ara té aquest indeseable, té el que té i està amenaçant, i per la part que ens toca a nosaltres també, el tema de Cuba és molt preocupant en sí. aquest moment.
0: El tema de Cuba, ja ho hem comentat aquí en els darrers programes, està en una situació, diríem, al límit, no? Però al límit no vull dir que hagi de caure. Cuba estan reorganitzant-se. Per exemple, ara s'ha aprovat a través del govern cubà una sèrie de reformes per incentivar la producció, entrar capital privat amb pimes, etc. I també hi ha acords comercials importants amb altres països que han decidit apostar per Cuba. El que passa que pràcticament... Jo crec que també moltes empreses... Això no es diu perquè els Estats Units estan com estan. Aquí, diríem, hi ha un punt que no sé com pot anar, perquè hi ha un punt de... És a dir, el tema d'invasió pràcticament jo crec que està descartat. Una invasió física a Cuba als Estats Units sortiria molt car, perquè ha de ser una invasió per mar... o per l'aire, cosa que hi ha 8 milions de 6 milions com a mínim de milicians preparats. L'estret de Florida està a 140 quilòmetres la mansió de Mar-a-Lago del senyor Trump. Cuba té missils, té armament, i a part d'això pot fer una repercussió, és a dir, un drama humà i una fugida de moltíssima gent cap als Estats Units. Pot crear problemes greus, a part de que seria a nivell mundial un fracàs totalment. Llavors, el que no sé jo si juga a favor o en contra el tema d'Iran, és a dir, en aquest moment els Estats Units va apostar per acabar amb Iran, no ho ha aconseguit. Evidentment que no ho ha aconseguit. I esclar, llavors, o una o dos, o té l'espina de Cuba i ara hi serà una manera de desviar el tema, o realment s'ho pensa veient que si això ha passat a Iran, a Cuba amb un altre nivell, que el tinc al costat, també em puc enganxar amb un merder que em costarà sortir. Llavors, espero que hi hagi gent racional, no els seus directes assessors com ha sigut aquest psicòpata Marco Rubio, altra gent, però bueno, esperem que pugui raonar i trencar una mica aquesta dinàmica. Després també hi ha l'altra cosa, que té la flota que té davant del Carib amb el Nimitz, crec que és el portaavions. Això no pot quedar-se allà indefinidament. Això és una despesa diària pel govern nord-americà i un descrèdit. O una o dos, si estava fet per atacar, o fa això, que crec que no farà, o es retira. I ja veurem després... Aconteciendo siempre en desarrollo, com deia el gran Walter Martínez, un famós periodista de la televisió Russia Today, que la veritat el trobem a faltar. Bé, i després de Cuba, una cosa que ja que ens acomiadem, doncs volem celebrar i commemorar i recordar el 100 aniversari del naixement del gran estadista i revolucionari que va ser Fidel Castro. El dia 13 d'agost es compliran 100 anys del seu naixement. A Cuba s'han preparat una sèrie d'activitats, una sèrie de col·loquis, on participarà moltíssima gent de molts moviments de tot el món. És una efemèride important, perquè a més no és només un referent d'Amèrica Llatina o de Cuba, evidentment que no. És a nivell mundial. Parlar de Fidel, ja com deia un, no falta dir el cognom, és Fidel, Fidel és Fidel, i això ho sap la majoria de gent, té milions que hem estat sempre amb ell, i també n'hi ha que estan en contra, però Fidel és Fidel i ha representat un canvi, un paradigma per Cuba i per Amèrica Llatina. Sense Fidel no s'hagués entès ni la revolució bolivariana, ni la sandinista, ni Evo Morales, ni Correa, això ho han reconegut els machixos.
1: És que la diferència, penso jo, de un governant a un estadista. Un estadista, jo crec que sobren els dits d'una mà per dir-ho en tot el món, i contem, ja no és un tema d'ideologia, és gent que en el camp de les idees ha portat algo diferent, d'acord? ¿Vale? podem contar a Churchill, podem contar gent nazi, però Fidel, estan on està situada Amèrica Latina, ha sigut un faro. Sí. O sea, tot el que ha passat a Amèrica Latina, incluint a Brasil, d'idioma portuguès, ha sigut a partir del Che, de la Revolució Cubana i de lo que s'ha fet en Amèrica Latina. Tot. Tu pots parlar de Salvador Allende, un gran. Bueno, sempre ha estat de la mà de Fidel. Sí. Tu pots parlar de Chávez, pots parlar fins i tot governos que són una mica socialdemòcrates com Kirchner, en Argentina, ha sigut gent que ha tingut la decència de dir no, Cuba, el país de major alfabetització, hauríem de tenir una política social com ha sigut lo de Cuba i de més, i a més per la solidaritat. Hi ha metges cubans a tota la Llatinoamèrica. Sí, sí, sí, sí. Això honra. I això ha sortit del pensament de Fidel. I acabo. El ser estadista, que vol dir? Que s'ha anticipat 30, 40 anys a lo que ocorreria.
0: Sí, sí,
1: hi ha discursos d'ell avui que són vigents. Ja ha comentat tot el que està passant ara amb els Estats Units.
0: Estats Units, el que passaria amb Palestina, etc. I, bueno, i una cosa molt important que no vull deixar de recordar. Hi ha països avui en dia que existeixen gràcies a Fidel, a la Revolució Cubana, com és Angola, Namíbia. Els anys de la independència d'aquests països, l'any 75, quan es van independitzar de Portugal, bàsicament Angola, Moçambic, sobretot Angola, va haver-hi un intent i una invasió directa de Sud-àfrica, perquè Angola és un país ric en recursos, petroli, mineral, etc. I hi havia un plan d'Estats Units i utilitzant a Sud-àfrica per quedar-se a Angola. Van arribar pràcticament a la capital, a Maputo, i el govern angolà que va declarar la independència, el moviment popular de liberació d'Angola, va demanar ajuda a Fidel. Primer van arribar tècnics, assessors, i després, en contra de l'opinió, que encara que pensi que la gent que va ser Rússia per equilibrar el tauler, no, Rússia no estava, la Unió Soviètica no estava per la labor de... I Fidel va dir, senyors, anem a ajudar Angola perquè els hi devem, és Àfrica, nosaltres som germans nostres, i va començar a enviar un pont aeri i de barcos amb material pesat, des de tancs, avions, etc. I gràcies a les internacionalistes cubans, Angola va resistir i va guanyar la partida. Es va negociar uns acords de pau i Angola va ser independent. I l'únic, com va dir Fidel, de nosaltres d'Angola no ens hem emportat cap riquer, al contrari, l'únic que ens hem emportat han sigut els taüts dels nostres 2030 o 2070 combatents que van morir per defensar aquella terra. I gràcies a la... I Namíbia va ser independent també per la intervenció, sobretot a la batalla de Cuito Canavale, que va ser decisiva. I Sud-àfrica es va acabar l'apartheid també per la repercussió d'això, i això ho va reconèixer en Nelson Mandela, que quan va eixir de la presó el primer que va fer va ser anar a Cuba i felicitar i agrair a Fidel tot el que havia fet pel seu país. Vull dir que les brigades mèdiques per tots els països, per més de 60 països, Amèrica, Àsia, Àfrica, Oceania, etc, etc. És a dir que un país de 11 milions d'habitants, imagina't el potencial amb un bloqueig criminal que no ha tingut cap país en els últims 100 anys, amb el que segueix, i un país sense recursos, pràcticament, el que ha fet i el que hagués pogut fer i el que farà. És a dir, que és una dimensió descomunal la figura de Fidel, que celebra aquest 13 d'agost el seu 100 aniversari.
1: I coses que no sabem, un petit detall, si em permetes.
0: Sí.
1: Té a veure Argentina. Any 73... Las Fuerzas Armadas, un golpe militar en Argentina, y agafan presos a una docena de guerrilleros, ¿vale? Montoneros, del ERP y de la FARC. Los confinan en el penal de Rawson en la Patagonia. Viene una madrugada, los fusilan a todos y se salvan 4 o 5 y consiguen pasar a Chile. Consiguen pasar a Chile, demandan... que quede allí en la embajada. ¿Y qué pasa en Chile? Que Chile le cremaba las manos porque ya estaba la cosa jodida y demás. ¿Sabes qué ha fet Cuba? ¿Qué ha fet Fidel? Le ha enviado un avión sanitari porque había sido gente que estaba en el ferit y demás del ametrallamiento que habían fet las Fuerzas Armadas. Haga falta que esta gente le ha donat asilo político a Cuba y le ha trasladado a mal temps la familia a poco a poco. Sí, y es un tema... que s'ha sabut 20 anys després, perquè bueno, feien moltíssimes coses de Callao, moltíssimes coses apoyando, han apoyado a todos los grupos revolucionarios de América Latina. Les guste o no esto a la derecha, que lo pueden usar como una arma de doble filo. Pero para nosotros, para la gente que ha militado a América Latina, no solo que ha sido un faro ideológico, sino también de solidaridad.
0: Sí, sí, y ahora y para rematar, ampliaremos la primera temporada. Pero només digo una cosa, Chernobyl. L'any 86 explota la central nuclear de Txernobil. Ja sabeu com va anar, va ser tremendo. Es van tenir que evacuar 500 pobles, milers de persones. En aquell moment la Unió Soviètica s'estava descomponent. Hi havia milers de criatures amb contaminants de radioactivitat greus. Van demanar ajuda a Cuba i Fidel personalment va dir que vingui cap aquí. I a partir de l'any 90, 89, 90, van començar a arribar un pont aeri i allí a Cuba, que Cuba dona el que té, no el que li sobra, van habilitar el campament de Tararà, que era per a criatures als estius, fer un hospital, i allí es van curar més de 20.000 criatures. I a més, amb l'agravant, que van seguir curant ucranians quan el govern ja va caure de la Unió Soviètica i van entrar governs hostils amb Cuba, que votaven en contra de Cuba a la Unió, a les Nacions Unides, i Cuba seguia curant criatures ucranianes. Vull dir que no li importava el seu govern, sinó la gent. I això, podeu buscar-ho. Una manera del turisme com aquesta no n'hi ha en la història moderna a aquest nivell. Bé, res, seguiríem parlant d'això i ens faria acabar l'hora. Escoltem i ara la cançó de sintonia nostra, de Carlos Puebla, Cuba no està sola, perquè en aquest moment Cuba no està sola, hi ha milions de persones que estan amb ella i que la recolzen. Escoltem a Carlos Puebla amb la cançó aquesta de Cuba no està sola, Cuba vencerà.

Molt bé, Cuba vencerà, això ho tenim claríssim. Ho passen malament, però guanyarem, perquè tenim la raó. Bé, i un altre tema de que no té la raó i que és un cert despreciable, per desgràcia tenim el Parlament Valencià, que és un tal Carlos Mazón, no sona? Bé, només vull llegir un tema...

0: d'inundar de dades els mitjans perquè fa la sensació d'estar alerta que t'hi cagues, així mateix. En aquell moment, Mazón, present a l'hemicicle, ha rigut mentre mirava el telèfon mòbil. Tela, eh? Li estem pagant 9.000 boniatos al mes. Cuidao. El gest s'ha produït just quan Baldoví recordava que l'expresident es trobava en un reservat mentre morien 230 persones. I encara riu, diu. Encara riu el tio. És que és riure's davant les víctimes, ha reaccionat el síndic de Compromís. Tot seguit, Baldoví ha interpel·lat l'actual president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca. No li fa vergonya mantenir una persona xina? Apugir-li el sou, donar-li el pis, conèixer, donar-li cotxe oficial, col·locar tots els seus assessors, no li fa vergonya? Finalment també s'ha adreçat a Vox i els ha demanat si no els feia vergonya mantindre aquell personatge a les Corts. Recuperem el moment.
1: Mira si són perillosos que Carlos Mazón a les 8 del matí del 29 d'octubre de 2026 deia: vamos a inundar de datos a los medios, desprende sensación de estar alerta, que te cagas. Després va desaparèixer tot el dia, estancar en un reservat mentre morien 230 persones. I encara riu, el tio. Encara riu. És que és... És que...
2: Silencio, señorías.
1: Et riuries davant de les víctimes? No li fa vergonya mantindre una persona així? Pujar-li el sou, donar-li pis, donar-li cotxe oficial, enxufar a tots els seus assessors, no li dona vergonya? Còmplices de Vox, no vos dona vergonya mantindre a este tipo així? No vos dona vergonya? Vos dona vergonya mantindre a camarero que se n'anà de canapé mentre sabia que n'hi havien abandonat a les persones en pisos tutelats i a la gent de l'assistència? A Rovira, que a les 12:30 se n'han apagat a casa, despreocupant-se de les escoles, de centres docents, quina poca vergonya! I mentre tot això passava, els veïns i les veïnes intentaven salvar-se. Salvar-se. Salvar els altres. Famílies telefonant al 112 angoixades perquè no sabien si els seus familiars estarien bé. I vostès pensant en dar sensació d'estar alerta que te cagues. Quin contrast més dolorós, més inapel·lable. Un poble digne, un poble que va demostrar estar a l'altura, i enfront vostès, vostès, que no li arriben ni a la sola de la sabata a eixe poble.
0: Bé, doncs aquí és el tall de Baldoví. Bueno, ho subscrivim totalment. Jo ho diria més fort, però bueno, em callo perquè aquí també estem a la ràdio. Però...
3: Este home és educat i ho ha dit, però és que més salvatge ja no pot ser. També el problema que tenim en este país és que oblidem molt pronte, perquè...
0: Sí, això sí.
3: La veritat és que després de la propaganda que s'ha fet i s'ha explicat, la propaganda en contra d'Amazon i totes les dades i informacions que han eixit, està clar que aguantar-lo, això és un acte de vandàlic, però bueno, això és el que estem veient. Ja mos va passar també en aquell, com dir, aquell que Saúl era de Forna.
0: El Blasco.
3: No, el d'Estratges.
0: El Camps, Forres Camps. Soy Forres Camps.
3: Saúl era de Forna.
0: De Forna?
3: Sí.
0: Ostres, quin veí més il·lustre té aquest poble, tu.
3: No, però està bé també, ara, per exemple, ha eixit lliure i perquè...
0: No, es vol presentar!
3: Sembla, no, però també sembla que a Mazón no li passarà res, no. O sigui, la justícia...
0: Però no és sé. Que aquí l'ull del mos és que aquesta gent mira el mòbil, se'n riu, com l'altra volta encara saludava una diputada que l'interpel·lava, és perquè sap que té les esquenes cobertes de la justícia. Aquí no hi ha justícia en aquest país. I això el PSOE ja ho tenia que tenir clar, ara ho està patint. Però jo vull recordar als senyors del PSOE i als senyors que ara critiquen la justícia parcial, que quan va haver-hi la repressió contra el moviment català amb presons d'anys, multes, etc, etc, la justícia era cega, deien. Quan va haver-hi la repressió contra Podem, la justícia era cega i s'ha de respectar. I ara la qüestionen. És a dir, aquesta gent està al poder judicial. És a dir, aquesta gent, per això el senyor Mazón no diu res.
4: No existen los escraches.
3: Hi ha una cosa...

0: això
1: els
0: scratches també, això no, no, aquí no hi ha scratches, aquí
1: necessiteu,
0: no...
1: Necessiteu, escolteu, n'hi ha coses que havien de tornar a ser com, com abans. Com aquell, per exemple, aquest xic que vos agrada, aquest de Corea del Nord, es va dormir un dia un i el va matar, perquè era un general d'això, estaven fent ahir una runa,
0: això
1: el va matar.
0: Bé, això ho van dir,
1: a
0: este, això és mentida.
1: Vale, però a ese, oh, però sí que podien fer-li, no? A ese sí que podien fer-li això, directament, aplicar-li la llei directament, perquè realment...
2: Però és el que acaba de dir, el poder lo té el poder judicial... I aquesta, el govern és una altra cosa. El govern està fent el que pot, però no pot ser que hi hagi aquesta impunitat, tal qual ho han dit també, per a gent que està provadament han delinquit i han robat i han fet que...
1: Tornat a parlar de lo que és el País Valencià. El País Valencià, per exemple, en mans de la dreta del PP, inevitablement sempre ha anat de mal en pitjor, però realment no hi ha hagut una força que l'ha pogut parar. Algunes vegades, si ara, per exemple, estem altra vegada en la construcció en la costa i espais, estem fent ahir barbaritats, fent barbaritats, i realment la modificació del paisatge, tota aquesta, per exemple, així la Marina està, el nostre poble n'hi ha pall, allí per n'hi ha un altre.
2: Hi ha una llei de costes, no?
1: Sí, però al parecer se la toregen un poquet tot el que poden i més, perquè n'hi ha lleis secundàries que el que fan és endarrerir i fer que les coses no vagin. Entonces, el que jo em queixo, que és a lo que anava a dir, és que l'única opció que mos queda és eixir al carrer, que és el que es molesta a tots.
0: Sí, i una altra cosa.
1: Que són els que manen,
0: sí,
1: en qualsevol
0: però,
1: moment.
0: Sí, però aquest, la prova que ha sortit així al carrer no soluciona els problemes ni molt menys, aquest senyor Mazón ha dimitit de president després d'unes manifestacions de cents de mils de persones, sí, però segueix al Parlament cobrant el que ha dit Valdolí.
1: No té vergonya.
0: No, però és que a més la manifestació per a què ha servit? És a dir, que després hi ha eleccions, i la gent ha de tenir una mica de criteri, perquè jo critico també la gent que vota, perquè, com deia en Guita, diu, sí, sí, aquí tothom, a la dreta, tal i qual, i ens fan això, però després deia ell, i diu, luego iréis, i los vais, i los votáis. Així els hi deia la gent que l'escoltava. Jo dic el mateix. Ara aquí, les manifestacions. Quanta gent que va anar allí a les manifestacions després votarà el PP? 15%? Serà elevat. És a dir, que si tothom està dient que és possible que el PP torni a guanyar, és a dir, amb el metro que va passar els 40 i pico morts al metro de València, pues no li va passar factura. 40 i pico morts.
1: Sí.
0: I així, i aquí 230. Espera que sí li passa factura, però no com perquè no el voti ni el Tato. És que aquesta gent no s'hauria de votar ni la família.
2: Ja, sí,
0: perquè es pot ser de dretes, però digne. Es pot ser de dretes, però honest. Però no un refill de la
1: sí
0: Santíssima
1: ha,
0: Mare.
1: Sí que hi ha un sector...
0: I ja està, llavors quan votem, senyores i senyors, mira, pensem en el que votem. Reflexionem.
1: En les vagues d'ensenyants, d'ensenyament, per exemple, que aleshores manava el PSOE, que van estar en Maragall aquell, Maragall, no me'n recordo si hi havia...
0: Maravall.
1: Maravall, sí. Allà va ser una vaga increïble. Tampoc li va passar factura.
0: Ah. És que aquest és el tema, que la memòria
1: sí
0: és molt
1: però
0: lleugera.
1: És que sí que hi ha un sector que sent. En aquest cas, jo, per exemple, jo en aquell entonces vaig decidir que realment hi havia que castigar en les eleccions, perquè es van portar supermal. Però bueno, però això no es pot fer res, perquè la gent és del Real Madrid o del Barça.
0: No, però bueno,
1: i,
0: que
1: i no canvia.
0: Nosaltres canvia, jo crec que...
1: a l'esquerra sí,
0: sí, però per això estem nosaltres a la ràdio
1: però,
0: fent
1: però
0: campanya perquè la gent
1: la
0: reflexioni
1: i la dreta no
0: però la gent, ha de reflexionar. Llavors, doncs, el que no pot ser és que no es pot entendre és que després la gent vota al seu butxí. Llavors, així no. Bé, com el temps ens apreta i ens espera la crònica del nostre amic, escoltem un tema d'Ovidi, el gran Ovidi, que el teníem fa temps, últimament no havíem posat, escoltarem una cançó d'aquelles que diu Pel que vull.

Que vull, perquè tinc ganes que plogues, sortir allà de casa, perquè vull, perquè tinc ganes que sortis, tenia jo un paraigües, perquè vull, perquè tinc ganes de tenir. Vaig dir-li de tapar-la, perquè vull, perquè tinc ganes d'ajudar. Va dir-me,

0: Comença, hauria de ser veritat. Seria necessari que fora veritat i caldria que fora veritat. Però... comencem el programa.
1: Molt bona nit, això és hauria de ser veritat i avui, com tots sabeu, és el darrer programa i fins a octubre, si no passa res i tot va bé, tornarem. Avui serà un dia que farem un minut resum de totes les coses que hem parlat i encara que aquí no som periodistes, hauria de ser veritat, sí que ha intentat de totes les maneres fer una crítica constructiva de la política de transport i d'altres coses que ara comentarem. Sobretot, respecte a la política de transport, les nostres observacions s'han basat principalment en la falta o la manca de transport que té Pego, sobretot Pego en comunicació en les comarques i en les poblacions importants dels voltants. Ja això ho hem parlat moltes vegades, el que costa arribar a Alacant, el que costa arribar a Dénia i també tots els assumptes de la falta d'un tren que vertebre les comarques. Per altre costat, també hem parlat i hem fet referència a la necessitat d'ampliar la residència d'ancians de Pego i el centre de majors, i ahir han fet diverses observacions, entre elles pues, que el convent dels frares a Pego està infrautilitzat i podria ser un lloc immillorable com a residència d'ancians i centre de majors. Respecte a la cultura, simplement han fet algunes observacions sobre el temps que tarda en realitzar-se el teatre municipal i com durant diversos anys hem estat, podem dir, deambulant en Càbiles i altres llocs, seguint un assumpte molt necessari. Per un altre costat, també hem fet unes entrevistes en el que hem intentat posar a Pego en l'ambient nacional. Hem fet una entrevista sobre la pederàstia, que va ser molt interessant, i també sobre la justícia, fent una referència al Mazón i tota la seva indecència moral i política que ens ha ocupat gran part de l'any. Ara que ja estem al final, als darrers moments dels programes, perquè ve l'estiu i Ràdio Pego els col·laboradors descansen. També fer una referència que nosaltres descansem, però també la gent que treballa a la ràdio, que ha d'adequar, acoplar i fer que tot funcioni i estiga en ordre i a punt quan toca. Per tant, des d'ací, torno a reiterar les gràcies als equips de Ràdio Pego i sobretot a Vicent Morera, que és el que es tracta a nosaltres. I abans d'acomiadar-nos, direm que s'apropa un any complicat, el proper any, vinc a dir-te, serà any de d'eleccions, i això durà a terme moltes reflexions que des d'ací, des de hauria de ser veritat, farem i posarem a l'abast de tots vosaltres. Anem a començar l'estiu i deixem un món fer caldo, perquè tenim un món en guerres i situacions provocades principalment per l'exèrcit més poderós de la Terra, que és els Estats Units, en el segrest de Maduro, el que diem l'assetjament de Cuba, la guerra d'Iran, la guerra en el Líban, i un etcètera, etcètera, etcètera, que esperem que aquest estiu i en tornar tot aquestes coses s'hagin calmat o que almenys veguem una llum o una solució. Des d'ací, també recordar que queixar-se i protestar mai està de més, que és l'única manera que tenim de provocar els nostres representants perquè prenguin actituds i postulats més compromesos. I ara sí, m'acomiado de tots vosaltres i, com sempre, dono les gràcies a Ràdio Pego per aquest espai de llibertat i a Vicent i a Jordi per deixar que m'exprese lliurement en aquest espai.

0: Bé,
1: sí,
0: hi ha alguna cosa a afegir, company?
1: Coses, sí, algunes senyor. Coses que ja més. Jo realment estic indignat com les diputacions i les alcaldies estan desincronitzats. Allí tenim el Pont d'Autogenero, que ara que ve l'estiu és un lloc, podríem dir, necessari per a gent que ve d'Oliva i entra a la platja que està en el terme de Dénia. Però pel que sembla, la plataforma que volen fer, que jo pense que si la gent del poble agarrara quatre vigues i fera allí una passarel·la, acabarien abans. I sembla que els d'Oliva tenen els diners, els de Dénia no. I sempre estem igual. Tot va molt, molt, molt lentament. Realment necessitem més eficàcia de l'administració i que no es veu per un costat. I també ho veiem, per exemple, a Cipego, que em sap mal dir-ho, però el teatre fa pocs anys que està això ahí, que paralitzat. Quan començaran a obrir, a obrar, veurem si per a les eleccions està. I continuar dient, una cosa que en la crònica ens ha faltat és, ja ho hem dit abans, tot el tema d'espais, que estem a Travolta com en els anys, com l'any 2000, tenim com una invasió de moviments que volen construir i l'aigua, sentint-ho molt, és imitar. Això era més o menys el comentari que jo volia fer, per ser un poquet moderat, perquè realment lo de l'aigua, que és un tema sempre candent en la Marina Alta, torna a ser un tema preocupant.
0: Sí, perquè clar, segueix l'especulació i bueno, hi estan les plataformes en contra d'aquests pais i tot això, vull dir, estem a la batalla com fa 30-40 anys,
1: sí, igual,
0: no hi ha manera.
1: Mateix, això no cal rendir-se mai. El que passa és que els grups són grups reduïts, perquè sempre n'hi ha el pensament que la construcció donarà feina i riquesa al poble. Quan això és una, podríem dir que és com un misto, s'encén, fa una flamera i després s'apaga.
0: Sí, home, evidentment sembla que té bona pinta de que no es farà el pai de l'últim que es vol, i el de Penyarroja, ja veurem, perquè evidentment no té...
1: L'últim no sabem si es farà, però ahir tenim l'entrada del poble, l'entrada de la carretera de Dénia, que tenim un marge al mig, això es podia deixar perquè diuen que anaven a fer una carretera des del Pall a Pego, que d'alguna manera n'hi hauria una altra entrada al poble que seria, podien dir, més ampla i els cotxes podien anar per allí i comunicaria un poc el terme, una part del terme a l'altra. Per tant, ja estem a Travolta igual. Ens quedarem en el terme dividit en dos i una carretera estreta en un marge al mig.
0: No. Bueno, seguirem parlant d'això perquè, per desgràcia, això seguirà. Jo, i per tancar-ho, volíem parlar de la guerra a Iran, perquè ha sigut una rendició total per part dels Estats Units amb una sèrie de condicions, que és com, per exemple, la retirada progressiva de la pressió naval nord-americana, aixecament de sancions segons un calendari pactat, la concessió d'excepcions per exportar petroli iranià i un pla de reconstrucció i desenvolupament econòmic d'Iran d'almenys 300.000 milions de dòlars. També estableix que els Estats Units hauran de posar a la disposició de l'Iran els fons i actius congelats amb les llicències i autoritzacions necessàries perquè puguin ser utilitzats pel Banc Central Iranià. És un dels punts políticament més sensibles del text perquè avança alleujaments econòmics importants abans no s'hagi tancat un acord final vinculant. A canvi, l'Iran es compromet a facilitar el pas segur de franc de vaixells comercials entre el Golf Pèrsic i la mà, etc. Però abans de la guerra aquest pas ja era obert, de manera que una part central del memoràndum consisteix a tornar a la situació anterior al conflicte. En l'àmbit nuclear, Iran reafirma que no adquirirà ni desenvolupar armes nuclears, això ja estava pactat, i bueno, el tema greu ha sigut l'assassinat de més de 7.000 iranians i més de que les vides, que com aquella escola, 168 criatures. Una escola sencera se la van carregar i quan estaven bombardejant van esperar que arribessin els pares i els equips d'ajuda i van tornar a bombardejar. Això és nazisme pur d'aquest país. I això pràcticament no s'ha condemnat a cap país europeu. Senyors, ja està bé. Llavors, doncs, L'altre es reconstruirà, 300.000 milions. Vull dir, és una derrota en tots els fronts de la pandilla de criminals que hi ha i està a l'Líban, que també han de marxar i tornar a les fronteres d'abans de la invasió del nord del sud de Líban. Vull dir que la cosa té tela. I això el que comentàvem, Iran s'ha reforçat, Iran és una potència ara més que antes, i el que ha demostrat és que el govern nord-americà, el règim nord-americà, és feble i no és invencible. Així que ens acomiadarem, ja ens queda res, dos minuts, amb un tema històric d'una cançó iraniana que es diu Hey Iran, que és una cançó de resistència i combat que millor ara que això. No hi ha res més a dir, companyes i companys, us esperem a l'octubre quan arrenquem la temporada. Tingueu bon estiu, bones festes, perquè sabeu que ja són les festes a Pego. Seguiu amb moderació, però disfruteu de les festes i del bon temps, i res, ens retrobem la temporada que ve a octubre. Bona nit, companys.
2: Bona nit, jo volia només dir que els temes locals són de tanta actualitat que hem deixat, no hem pogut passar la col·laboració de la nostra Rapsó d'Amparo, sí, per el temps que havia sigut 6 minuts o massa temps.
0: La retrobarem i la trobarem a Ràdio Pego.
1: Ja tenim aquesta gravació per altra volta. Bona nit, encara és de dia, eh?
2: Sí. Bona vesprada a tothom.
1: Bona vesprada.

0: L'Arxiu Municipal de Pego segueix amb les publicacions de la col·lecció Raig de Llum, una sèrie dedicada a les pintores i pintors de Pego. Divendres 19 de juny a les 7:30 de la vesprada es presenta el llibre dedicat a Tere Ferrando Pérez, una pintora que plasma sobre el llenç i altres suports els costums i la vida quotidiana del nostre poble. La cita és al Saló d'Actes de la Casa de Cultura. Un acte obert a tota la població.
1: Fira i Festes de Pego 2026. Diumenge 21 de juny, Pego celebra Sant Cristòfol, amb despertar de claxons a partir de les 8:30 del matí. A les 11 del matí, missa en honor al patró dels conductors i dels protectors de les persones viatgeres a l'Església de l'Assumpció. A continuació, cercavila de vehicles i concentració al Passeig Michel. Col·labora Ajuntament de Pego.
2: Fira i Festes de Pego 2026. El Camí de Sant Antoni es vestís de gala per acollir el 52è concurs de tir i arrossegament Vila de Pego. Divendres 19, dissabte 20 i diumenge 21 de juny serà moment de compartir la passió per les haques, d'admirar l'habilitat dels carreters i donar continuïtat a una tradició que forma part de la identitat pegolina. Organitza Club Esportiu Els Carreters de Pego i Federació de Tir i Arrossegament. Col·labora Ajuntament de Pego.
1: Fira i Festes de Pego 2026. Diumenge 21 de juny, la vesprada és musical a les Festes de Pego. A les 8 de la vesprada, a la plaça del Mercat, concert de la música festera a càrrec de l'Agrupació Musical de Pego.
3: Quan ja està plena la plaça.
1: A les 10:30 de la nit, al Passeig Cervantes, Jonathan Peralba. Presentació del seu nou disc, Tarquim, amb la formació al complet. Un cant arrelat que s'envolta de riques sonoritats acústiques i electròniques amb lletres que lliguen sabor popular i reivindicacions actuals.
3: Busca't una parella, serà més divertit. I és que si la gent balla, queda tot més lluït.
1: Organitza Ajuntament de Pego.
3: Queda tot més lluït. Busca't una parella, serà més divertit.
0: La bona música millora els teus dies. Radio Pego, energia positiva.
2: L'hora del blues. Si estimes la bona música i vols viure la màgia del blues, aquest és el teu programa. Un programa de Radio Pego presentat per Modesto Herbàs. És dijous de 8 a 9 de la nit. No et deixarà indiferent. Sent el blues. Viu la música.

0: Bona nit, bona gent. Benvinguts al programa número 22 de l'Hora del Blues. Aquest també és l'últim programa d'aquesta temporada. De veritat que esperem que us hagi agradat i només era estat en la intenció de donar-vos a conèixer aquest tipus de música que jo penso que val la pena. Si hem captat la vostra atenció, encara que hagi sigut 5 minuts, ens donem per satisfets i esperem que la pròxima temporada tornar a estar aquí per continuar amb aquest tipus de música que penso de veritat que val la pena escoltar-la. Bé, aquesta nit, per ser l'últim programa, volem presentar-vos a un dels músics més impressionants que hi han hagut damunt d'un escenari quan agafava la seva Fender i quan presentava el seu equip. I no és gaire conegut, possiblement, bueno, n'hi ha molta gent que sí que el conec, però estem parlant del senyor Stevie Ray Vaughan. És un gran, és un monstruo de la guitarra i tenia una manera de fer la presentació, la puesta en escena, era impressionant, de veritat. Esperem que us agradi aquest concert que tanca aquesta sèrie de programes fins la propera temporada. Senyor Vicent, quan vulgui vostè, endavant amb aquest pedazo de concierto.
1: Ladies and gentlemen, would you please welcome from Austin, Texas, Stevie Ray Vaughan and Double Trouble!

Thank you so much.

bones. El millor blues a Radio Pedro.

0: Thank you so much.
1: L'Hora del Blues, a Ràdio Pego.

I arribem al final d'aquesta temporada. Espero que us hagi agradat el concert i espero, de veritat, que la propera temporada puguem tornar a estar aquí per continuar gaudint junts d'aquest tipus de música que penso que val la pena. Una abraçada. Moltes gràcies a tothom per escoltar-nos. Fins a la propera temporada. Espero. Adéu-siau.

0: 107.8 de la FM. Fira i Festes de Pego 2026. Diumenge 21 de juny, Pego celebra Sant Cristòfol, amb despertar de claxons a partir de les 8 i mitja del matí. A les 11 del matí, missa en honor al patró dels conductors i dels protectors de les persones viatgeres a l'Església de l'Assumpció. A continuació, cercavila de vehicles i concentració al Passeig Michel. Col·labora Ajuntament de Pego.
1: Fira i Festes de Pego 2026. Dimarts 23 de juny, a partir de les 22:30 hores, el Passeig Cervantes acull el concert del Quintet de Metalls, integrat per músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya i de l'Orquestra Simfònica de Madrid, dues de les formacions simfòniques més prestigioses de l'Estat. Talent, experiència i passió per la música es donen cita en una vetllada que acosta a Pego intèrprets del primer nivell, entre els quals es troba el trompetista pegolí Josep Gómez Alemany. L'Ajuntament de Pego vos convida a gaudir d'una nit de música en directe amb segell local.
2: Fira i Festes de Pego 2026. Este 2026 els quintos i quintes enceten les festes de Pego i ho fan amb força per a marcar el ritme de l'inici festiu. Doble jornada dedicada a les quintades. Divendres 19 a les 19 hores al recinte Multiactivitats La Trilladora. Estrena de garitos, desfilada i concurs de disfresses i a escalfar motors per a la gran gimcana. Dissabte 20, dia de les quintades. A les 18 hores, desfilada amb xaranga des de la plaça del Mercat fins al Passeig Cervantes. A les 18:30 hores, gimcana de quintades al Passeig Cervantes. A les 20:30 hores, tardeig amb l'orquestra Titanic al Poliesportiu. Un inici de festa pensat per viure-la al carrer, entre colles, música i bon ambient, com només Pego sap fer-ho. Organitza Regidoria de Festes i Joventut a través d'InfoJove.
1: Fira i Festes de Pego 2026. El Camí de Sant Antoni es vestís de gala per acollir el 52è concurs de tir i arrossegament Vila de Pego. Divendres 19, dissabte 20 i diumenge 21 de juny serà moment de compartir la passió per les haques, d'admirar l'habilitat dels carreters i donar continuïtat a una tradició que forma part de la identitat pegolina. Organitza Club Esportiu Els Carreters de Pego i Federació de Tir i Arrossegament. Col·labora Ajuntament de Pego.
0: Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiumunicipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII. Un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego, Ajuntament de Pego.
2: Fira i Festes de Pego 2026. Dilluns 22 de juny, primer dia de la Xicalla. A partir de les 11, matí de jocs al Passeig Cervantes. A la vesprada, des de les 18 hores, joc participatiu de l'Oca Valenciana al Passeig Cervantes. I ja de nit, canvi de públic. A les 22 hores té lloc al Poliesportiu l'espectacle de varietats musicals Harmonia. Organitza Ajuntament de Pego.
1: Ràdio Pego, al 100.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot. Tot.
3: Pego París i Londres, un programa d'entrevistes, una tertúlia cordial i amable que ens ajudarà a conèixer la riquesa humana de Pego i les nostres comarques.
4: Pego, París i Londres, un programa per a aprendre coses de la nostra gent, un programa per a conèixer millor la vida dels nostres pobles.
3: Pego, París i Londres, tots els dijous de 9 a 10 de la nit.

0: Chicago,
1: París
2: i Londres.
0: Ja estem... S'heu donat compte com ha passat el temps? Ja. Avui és l'últim programa de la temporada.
3: Sí, sí. Ja estem a l'estiu, quasi. Sí. Ah, perquè ve la fira de Pego.
0: També ve la fira, ve l'estiu i tot el món viu i, clar, i la cosa es desbarata. Però nosaltres tornarem a octubre.
3: En sèrio? Normal.
0: Sí, esperem que sí.
2: Ja, ja fa 23 anys que la cosa es repeteix.
3: Ja fa 23 anys.
2: Sembla pel 24, no?
0: Sí, sí, sí.
3: Què fem? Ens plantegem com a objectiu com a mínim arribar als 25, no?
0: Com a mínim, es 30, no? Es 30 renovem la samarreta, que per cert avui portem estrès a la samarreta que vam fer
3: per a
0: 20 anys fent comarca. Bé, fem comarca perquè parlem de coses de la comarca, de la comarca
3: de la Marina,
0: nostra,
3: de la Safor,
0: la veïna, perquè al final som tots germans.
3: Sí.
0: I enguany també la veritat és que estem commemorant que fa 750 anys va morir a l'Arrac, va morir Jaume I, i tenim una època en la que els dos personatges pues, van estar ahí, sí, en Riff i Rafa, els dos, i apareixen altres personatges que són interessants, no? I que, bueno,
2: a l'Arrac, a més, és que era una enamorada totalment d'esta comarca, sobretot de les muntanyes. Mm-hmm. Pareix que va néixer a Alcalà i va vindre a morir així. Dir, jo és que sóc d'ací, o sigui, ell defensava la terra.
3: Que el van desterrar i després hi va tornar.
2: Clar, va tornar ja major i diu, jo va vindre a morir. Això almenys és el que he llegit en un llibre, que el tenim ací, El senyor del Rebollet. Carròs, escrit per Paco
3: Borja
2: Millet, Paco Peiró. És com es coneix, les persones importants, a vegades es canvien un poc el nom, tiren per aquí, tiren per allà, i nosaltres pues, l'hem portat, benvingut, Paco, a Pego, París i Londres.
4: Hola, bones. Sí, també això, Francisco Borja Millet Peiró, això és el nom oficial.
2: Ah-ha.
4: Després ja, des de joventut, sempre com ma mare era Pilar la Peirona, pues sempre mira, el fill de Pilar la Peirona, Paco Peiró.
3: Ah, ja.
4: Després, l'any 76, vaig entrar a l'Ajuntament de la Font d'en Carròs, i des d'entonces Paco de l'Ajuntament. I això que,
0: o sigui que està clar.
4: Estic batejat, sí, per tots els costats.
3: Era el cronista de la Font?
0: Aleshores...
4: Bueno, faig el paper, no sóc oficial del cronista, però faig el paper de cronista.
3: De cronista. Bueno, però això ja n'hi ha prou, no?
0: Aleshores, clar, segur que ens parles d'en Carròs, del senyor d'en Carròs. Perquè, clar, la Font era d'en Carròs. La Font d'en Carròs.
3: Jo tinc entès, a veure, Paco, podem començar. Venia d'Itàlia, Carroggio, sentit jo dir que es deia Carroggio?
4: Pues sí, pues mira, el tema sí. Este senyor, els orígens de Carròs era d'Itàlia, de Gènova. Son pare era Alamano de Costa, que era un... Bueno, segons ha vist jo en les cròniques, era un pirata. Ah. Era el príncipe de los piratas.
2: Yeah. Son pare era pirata.
4: Son pare era pirata. I tenia una galera molt important, que per cert li va posar el nom de Carroggio a ell, a Carròs, el fill li va posar Carroggio per el nom que tenia la galera d'ell, que era una galera molt gran que diu que cabien 100 persones allí. Bueno, en el seguit es compta que el fill, Carròs, en 20 anys, resulta que ell ja estava ja acompanyant el seu pare en alguna guerreta de per allí, de Genova. Al final es va enterar de que el rei Jaume I demanava ajuda perquè volia conquistar, sí, el regne musulmà de Mallorca. I aquest senyor, el Carroggio, pues, què va fer? Va dir, pues, mira, allà n'hi ha conquista, n'hi ha botins, n'hi ha terres, anem allà. I entonces ja va agarrar a cent persones en la seva galera i es va presentar en Tarragona a l'espera de que el rei i tot el que, bueno, els mandos del rei Jaume I emprendre ja la marxa cara a la conquista de la isla de Mallorca.
2: A veure, dues coses. A veure, si el pare de Carròs hauria sigut el capital titànic, el fill era pot titànic, no? I segona, jo pensava que els pirates, perquè era pirata del Mediterrani.
4: Sí.
2: Jo pensava que els pirates eren moros al Mediterrani.
3: No, bueno, hi havia de tot.
2: Està clar que era de tot.
4: Bueno, el tema de Carròs, el fill, el seu pare sí que diuen que era el príncipe de los piratas. Lo que pasa es que el tema de Carròs, el fill, Carroggio, allà conegut, allà com a Corrocchio, resulta que ell feia pactes en nobles de Gènova. Entonces, què passa? Que el que no tenia pactes en aquell era un pirata, i el que tenia un pacte en ell era corsario. Mm-hmm. Entonces, jo per això a voltes he comentat que era més corsario que pirata, perquè sempre totes les seves actuacions van ser més d'encontrats.
0: Sí, la patent de cors era una espècie de contracte que tenien amb l'administració d'un país.
4: El pirata, ja sabeu, el pirata és un lladre del mar, i el corsari ja no és un lladre, sinó que és un lladre, entre cometes,
0: sí,
4: però legalitzat.
0: Patrocinat per alguna
4: potència,
0: algun noble
4: o algun rei o algo així, perquè en aquella època... En aquella època, tots aquests corsaris, per exemple, la reina d'Anglaterra, totes aquestes persones, tot el que agarraven que venia de l'Amèrica, s'ho partien, la meitat per la reina d'Anglaterra i l'altra meitat pel corsario. I així anem fent... Anem marxant. Així.
2: Estem al segle XIII, estem parlant del segle XIII.
4: Correcte,
2: clar.
4: Sí.
2: Clar, es veu que era un home molt espavilat, que creia molt en ell, en les seves possibilitats, perquè no va dubtar res i se'n va anar a Tarragona i diria, així estic jo. I va tindre que demostrar la seva vàlua.
4: Sí, allí el van admitir ràpid, perquè clar, el rei ja primer el que volia era naves i homes. Llavors va dir, quan més naves tindré i més homes, podré aconseguir la conquista de la isla de Mallorca. I llavors el que a ell que van fer, el van agarrar i van posar en la retaguardia. Vale, tu posa't darrere, per així, perquè no es col·locara ninguna nave pirata d'aquestes musulmanes per no trencar la marxa. Bueno, entonces, el tema principal és dir, a raïs de tot això, bueno, jo que volia contar al principi resulta que en la Font d'en Carròs sols existien dues persones que s'encarregaven de fer les cròniques històriques. Era Francesc Ferrer Pastor, que en part descansa,
3: el del diccionari,
4: i un servidor. Ese senyor estava en València, tenia una impremta, i tot això, quan jo vaig entrar a l'Ajuntament l'any 76, vaig conèixer més d'ell. Entonces, què passa? Que jo m'encarregava de fer el llibre de festes del poble. I ell, quan tenia l'editorial, pues, el fill, ell l'editava d'això. I entonces, què passava? Ell venia, ell tenia una caseta, bueno, propera de la meua, bueno, jo dic caseta, o
3: sí,
4: xalets, i era que aquest senyor venia, Francesc Ferrer Pastor venia tots els estius, venia a la seva caseta, jo anava a ell allí. I em feia, mira, Paco, ha trobat este document, tant, i sempre anàvem contra l'assai. Sí. I què feia? Ell sí que va estar molts anys publicant en el llibre de festes de la Font temes sobre Carròs. Tot el que trobava en l'arxiu del Regne de València, sí, ell ho publicava. Jo també tenia datos d'allí, però què passa? Ell investigava per allí, jo investigava en Simancas, en Valladolid. Vaig tindre la sort de conèixer un funcionari que estaven escanejant la documentació, no em vaig posar en contacte, i antes sabeu que ara es diu la Font d'en Carròs, però va estar molts anys que ens va llevar el nom valencià per Font d'en Carròs. I aquest senyor, jo em vaig posar en contacte amb ell i li vaig dir, i aquest senyor que feia, mira, Francisco, aquell dia Francisco. Sí, sí. Francisco, com és castellà, Francisco, hemos catalogado un documento de Fuente en Carròs. Diu, pues vale, pues dime quién es, vale. Entonces, claro, allí para ell fer-me la fotocòpia, diu, mira, tienes que pagar unas tasas al Ministerio de Cultura, pues vale, dime lo que vale. Jo feia l'ingrés, i ho enviava per fax entonces, i ell m'enviava el document que havien trobat en fotocòpia, que per cert, allí en casa tinc jo més de 2.000 folios, que això té que anar guardat tot, i té que anar tot, ho tinc de deixar tot en l'arxiu de l'Ajuntament de la Font.
3: Això estava a l'arxiu de Valladolid, dius?
4: Sí, jo tinc molts documents. Mira, tinc totes les cartes de Gregori Mañans que estàvem comentant, Gregori Mañans, sis cartes sobre el tema de que quan es van trobar els sepulcres en el castell de Valladolid, totes aquestes cartes les tinc fotocòpies de les seus originals. Bueno, tinc moltes coses molt importants. Bueno, en el seu compte. I el que el Francesc Ferrer Pastor, en final, em diu, Paco, diu, al final farem tu i jo un llibre sobre tota la història de la Font, completa. I diu, quan vulguis. Què va passar, pobre? Va faltar, era més major que nosaltres. Va faltar, entonces el fill diu, Paco, mira, ja que les dades que tinc de mon pare i els teus, per què no fem un llibre? Digue, pues, com tu tens la impremta aquesta editorial, pues el que tu facis ben fet. I efectivament, ens vam posar en contacte i vam fer el primer llibre del poble, que jo vaig titular La Font d'en Carròs, un poble rural, històric i saludable, que va tindre molta eixida, que per cert, al principi va eixir en castellà.
3: Sí.
4: I aquest senyor va demanar ajuda a l'Ajuntament i l'Ajuntament va dir, va al carro, si no m'ho fas en valencià no tens ni un xavo.
2: Però la Font de Carros és el primer poble que va tindre el nom en valencià.
4: Correcte, va ser gràcies a Francesc Ferrer Pastor, que va fer un gran informe, i l'Ajuntament, en l'any 76, va ser, sí, 76-77, va iniciar aquest expedient per a canviar el nom de Font de Carros a la Font de Carros.
3: És que Font de Carros és el nom original, és la Font de Carros, i li diuen Carros, no Carroz. Sí, no, ell, li diuen Carros.
2: Paco, quants llibres tens tu?
4: Jo, en esos que he fet ara, són 8, ja.
2: 8 llibres.
4: Sí, primer va fer així, després ja, que com a principi el senyor Francesc Ferrer Pastor publicava en el llibre de festes, publicava sobre coses de Carros, però jo anava publicant, per exemple, La Mola, la figura del Sereno, la figura del Pregoner, en fi, les festes de Varegudes del poble. Jo anava sempre al costat d'ell, però contant altres coses. Però després ja al faltar este home, este il·lustre personatge, perquè té un premi de les Lletres Valencianes, molt important. Però resulta que després vaig pensar, dic, mira, vaig fer un llibre que era l'ermita, bueno, l'ermita de Sant Miquel, que tenim una jurisdicció immemorial, que és un territori que tenim des del terme de l'Alqueria de la Condesa, que allà hi ha una ermita des de 1500 i alguna cosa. Després d'això vaig fer la figura de Carros, i la figura de Carros vaig contar també el que tenia de Francesc Ferrer Pastor, el que tenia de Valladolid, d'això, vaig contar molt de Carros. I després vaig pensar, com Carros era un mando, com que diu, sí. Llavors vaig buscar totes les actes de l'Ajuntament i vaig escriure allí tot el que van fer des de l'any 40 fins a la fetge, tots els alcaldes, conforme ha anat progressant el poble de la Font. Vaig contar això. Després ja d'això vaig contar també, vaig fer un llibre que era el Castell d'Arbollet, també tot ben explicat. Després un edifici medieval que tenim també de l'època eixa. I vaig pensar després, claro, bueno, tot el que he fet jo, i al cap d'uns anys, farà 3 o 4 o 5 anys, el lustre també historiador, Albert Soler, va proposar a l'Ajuntament, aquests xicones d'Albaida, va proposar a l'Ajuntament de fer un llibre sobre el poble. I va aparèixer correcte. Què va fer? Va agarrar tota la documentació que nosaltres teníem, tots els llibres meus, de Francesc Ferrer, i tots els llibres de festes que han estat molts anys publicant fotos antigues, jo dic documents gràfics, i de tot el que va replegar ell va fer un llibre molt bonic en valencià, tot perfecte, que té 360 pàgines també d'un bé. I a raïs d'ahir pues, vaig pensar, diu, bueno, tot això per mi és un treball per als estudiants. Perquè jo pensava, quan era més jovenet, jo anava pel carrer i hi havia les dones colint tallado. I els homes llegint llibrets de vaqueros.
3: De vaqueros,
4: de vaqueros. Sí.
3: Novel·letes de pistoleros i vaqueros.
4: Diu, me cago en la mar. I vaig a fer una novel·la perquè aquest llibre pugui anar a la platja, a la muntanya, però d'altra manera els altres tan grossos. Comptes que anava a un llibre a la platja en aquests llibres tan grossos. I efectivament vaig pensar en això. Entonces, vaig pensar en el que hauria de dir-vos. Dic, redacte amb detalls més personals de l'íntim d'aquest home, Carros, un héroe cavalleresco, que combinava la seva valentia en la guerra, lealtat absoluta al seu rei i una immensa espiritualitat religiosa. Però sap per què? Perquè ell portava sempre, anava, sempre portava una imatge de la Mare de Déu, que després va aixir
3: en aquella època
4: de la Mare de Déu.
3: Eren molt religiosos. En aquella època...
2: Bé, jo seguien... trobo que ja està clar de què anem a parlar. Anem a centrar-nos en Carros. Ja sabem més o menys d'on ha eixit, però on ha arribat era la mà dreta de Jaume I, les trifulques que tenien a l'Asrac, com realment es respetem moltíssim. Tot d'això parlarem, però abans anem a posar música de l'època.
3: De l'època?
2: De l'època, del segle XIII. Música que segurament Jaume I degué sentir, degué escoltar. Anem a sentir una peça de Ribot de Vaqueiras que es diu Calent de Malla, que aquest home era del Provençal, del sud de França, que Jaume I va néixer ahir, de veritat, en Montpellier i tal. Per fer-nos un poc, posar-nos un poc en l'ambient històric, veritat. Així que, Calent de Malla, per favor.

0: El bar Daniel és un bar tradicional de Pego amb tapes típiques i d'altres molt originals. Fa un arròs al forn i una crosta, això sí, per encàrrec. Vaig per les dits. És el bar que és menester anar si vens a Pego, ja ho sabem.
1: I si eres de Pego també.
2: També.
1: També. Bé, acabem d'escoltar la Calenda Maia, aquesta música... Bueno, la veritat és que les partitures eren poca cosa, està molt recrear, però és dels pocs documents que tenim.
0: T'imagines aquella època?
3: De l'època, és una, donava una sensació de, de música medieval, no?
0: Sí, aixina... com si estigués en aquella època, no?
3: Sí, sí, sí.
0: Escolta, una cosa que han dit, el Rebollet, m'agradaria, Paco, a des parlàvem fora d'antena, perquè la paraula Rebollet molta gent no ho sap, però és incloïa tots aquests pobles, no? Rebollet
3: perquè,
0: incluïa...
3: perquè Carròs era senyor del Rebollet.
4: Correcte, sí. El Rebollet, per, el Rebollet era un recinte amurellat i que pertenís...
0: És.
4: I continua sent, sí.
0: I, ah, el castell, vols dir.
4: I estem ara restaurant-lo.
0: Ah.
4: Sí. L'any...
0: Això està al terme de la font, doncs.
4: En el 2009, ja, ja quan vaig fer el llibre del castell de Rebollet, ja vaig deixar paraula, salve, un castell.
1: Un castell important, eh?
4: Sí, era molt important, perquè al principi, antes de vindre la Jaume I, pertenecia a la... a, com diu, a califa este de, bueno, de Córdoba, de Dènia.
0: De Dènia, sí.
4: I, claro, i estava en un lloc molt privilegiat, perquè que ahí tenia molta... Era un castell no de, de defensa, sinó que era un castell de vigilància. Entonces, es posava en contacte, ta? De Dènia a la font, al Rebollet, de Rebollet a Gandia, de Gandia, de Gandia a Palma, i de Palma a dins, perquè els dita a Xàtiva i tot això. Entonces, era més un castell més de...
3: Està en el camí de Xàtiva, no?
4: Sí, sí, passa per davant, de sí.
1: Però residència dels Carròs.
4: Correcte. El tema és
0: que... Adivina el castell. Pues.
4: El tema és que, jo parlo de la valentia de senyor Carròs. Per què valentia? Perquè resulta que ell entra ja un primer en la isla de Mallorca i van estar un dia i pico que no podien entrar. I Carròs què va fer? Com ja estava ja espavilat perquè l'assumpte de corsari i això, sí. Van anar per darrere i va obrir el camí. I entonces van dir, però estan ahí les tropes, ja un primer, jo diu, què està per dir? Qui són ells? Diu, ell el genovès, collons, vale. Després ja, antes d'entrar a la muralla de Mallorca, resulta que van començar a posar troncs i cuento això per poder després entrar, penetrar bé. I resulta que els musulmans ho van cremar. Entonces, què va fer? Carròs va agarrar el com es diu això, els homes d'ell van anar allí i van poder ja de tindre un poquet dels musulmans perquè no cremaren tot el que havien fet ells. Eixa valentia, per això dic jo, bueno, ese senyor, quina valentia tenia? Per què el van nomenar cavallero? Per eixes coses, perquè van veure que era un senyor que era, per això ell va dir, homes com estos, no, que no, a mi no me s'escapin.
3: Perquè era espavilat, s'arriscava, no? I tenia bones idees i va triomfar.
4: Correcte.
3: Per això...
4: Sí, i a part d'això, també després ja una vegada he dit, quan cap venia de Mallorca li va donar propietats. Allí, en un, dos o tres pobles, tenia moltes propietats. I després, als 3 o 4 anys, el rei Jaume I va pensar ja d'anar a Caravall a conquistar el reine musulmà de València. I ell, doncs, jo m'apunte també.
1: El que passa que se li va morir la dona, també.
4: Sí, ell, claro...
0: A Carròs.
1: Sí, i això ell també era, va fer que...
4: És molt actiu, també, amb la dona. Perquè segons allí diu algunes cròniques, dient Nina... que uns diuen que era la dona, altres diuen que era sa mare, però en fi, no sabem res d'aquest home. No sabem tan important que, perquè a part d'això, després veureu que ha sigut un arquitecte del nostre reine de València, antic rei de València. Mm. Què fa? Ell s'ajunta en Jaume I i venen a conquistar València. Mm. Entren ja, sabeu ja que entren ja en València el dia 9 d'octubre de 1238. Dóna compte que el rei ja... Claro, el Carròs estava ja pel mar. Ell sempre guardant la línia perquè ningú... Els musulmans de València no tinguin l'ajuda de les naves que puguin vindre de fora. I ell sempre ajudant el rei. Mira, si quan apleguen ja, li diu... Sou un home de mar, Carròs, però esta conquista necessita també mas que sàpien moure's entre muntanyes i valls. I Carròs, per això dic jo, que aquesta novel·la que he fet jo, a buscar més que tot les paraules íntimes que han tingut, tant Jaume I en ell. Sí. Jo, com els altres llibres, parlo de que casat, així, de fer tanta fetge d'això, això mareja molt, però este no, este és més íntim. Totes aquestes frases les tinc jo col·locades, dic, les cròniques que he buscat jo a poquet anar classificant-m'ho tot. I després Carroll li diu, majestat, els camins de la mar i la terra no són tan destins entre els dos, perquè estan fets de riesgo i d'oportunitats. Bueno, en les primeres cuentes, que a sabreu ara el motiu per què li ha rebollet. Resulta que Miguel de Quiñó, un noble, el rei se va anar per circumstàncies que, bueno, personal té el que siga, alguna revolta que van haver en Montpellier, perquè hi van néixer allà, va, se va anar a aquelles terres. I això és així que van fer ja el primer van fer un pacte en Zayán, que era l'antic reine de València musulmà, el rei de València musulmà, va fer un pacte que no passaren per Reu Júquer, per cavall, que és a Cullera. Digui per cavall que sí. No passarà ningú. Vale. El rei se'n va allà a la seva feina, però Miguel de Quiñó este, que era molt antic, va entrar allà dins i va fer una màquina de pedregar i va conquistar Ripollet. Quan va venir el rei, que li va pegar tort. Va dir, bueno, jo tinc un pacte, les persones a mi què em diran? A mi em diran que som sí. Cara. I no li va agradar molt això. I què va fer? Li va dir que se n'anà de si, el va tirar fora de la seva tropa, a Miguel de Quiñó. I després ja, per la seva lealtat, que va veure que Carròs sempre estava al costat d'això, li va cedir el terreno el Rebollet. El Rebollet era el terme actual d'avui d'Oliva, del que hi ha la Condesa, de Rafagofer, de Potries i de la Font.
1: Però és curiós que Jaume I li va pegar tort perquè ell és el qui mana. Tu no pots anar en contra del teu senyor. Correcte. Et va castigar, però no va tornar els terrenys als musulmans, als moros. No, ja que ho tenia, no puc aprofitar-la.
3: Ja està conquerit. Però no li costava.
4: Sí, això m'ha sigut més que tot perquè perquè es donaran contra els altres nobles...
1: Clar, efectivament, perquè no passes la línia que el diga jo.
4: Claro, perquè claro. Si ell això no ho castiga, els altres no puc fer el mateix i ell s'haver acabat ja la conquista, s'haver acabat tot.
1: I la seva autoritat també. Clar.
4: Correcte, sí.
3: En el llibre contes també alguna batalleta o alguna encontre entre Jaume I i l'Arrac o
4: sí,
3: i
4: sí,
3: el sí. Rebollet, per exemple.
4: L'Arrac era un senyor que va néixer, es diu Alcalà.
1: Alcalà de les Jubades, sí.
4: Les Jubades. I això també, claro, els musulmans van entrar a 1711, això va ser en 1200 i pico, quan aquest home pues, va néixer a Irà, de dir que era el seu territori, era esa casa. Però bé, la conquista té les coses. I resulta de que este senyor, claro, estava conquisten el Rebollet, bueno, entren en Rebollet, després ja van conquistar ja Xàtiva. De Xàtiva ja ve ja la conquista de Dénia. Però no van poder ja en la part de la muntanya. Que és l'Arrac. Però per què? Perquè, claro, les tropes en el pla tenien molt de poder, però ahí dalt, per cendres, aquells podien.
1: En el llibre parles de que estaven a Pego i del castell de Gallinera no passaven.
4: No.
1: A base de pedraes i no sabien d'on venien. Sí. No podien entrar.
4: Ells estaven així en Pego.
3: Guerra de guerrilles.
4: Es concentraven així i entonces, claro, digueu-vos per caminar, podien passar, perquè ahí tot era una senda i tot ahí no podien passar. Bueno, i la circumstància és que sí que ha trobat dato, perquè també tenia un senyor que és, no sé d'on és, que és Just Celles,
3: sí,
4: que també ha fet una
3: ell
4: obra...
3: Ell és de Beniarrés.
4: És Beniarrés, i doncs aquest senyor també va fer una obra que jo me la llegia 60 voltes, que és La muntanya, que parla també del Príncipe Azul, que és l'Arrac. I bé, em va agradar moltíssim, moltíssim això. Però sí que no va agradar que va vindre a la Font i va fer una tertúlia sobre això. I li vaig fer la pregunta... Per què m'has posat a Jaume I cap a cavall? Si ho mireu bé, en aquest llibre, darrere, posa la figura de Jaume I i me la posa cap a cavall.
1: S'ha enganyat de monarca o què el va contestar?
4: Que era per impressionar.
2: Ah, per impressionar.
3: Saps què passa? Que jo
4: no...
3: conec molt a Just i,
4: no, és de categoria, tinc, molta amistat,
3: i tinc molta amistat en ell. I bueno, ell planteja el següent. És a dir... Les cròniques estan escrites per els vencedors. L'Arrac va perdre. Hi ha molt poc escrit. I va dir, jo vull buscar i donar-li a la RAC el que pensa que es mereix.
4: No, però és que l'obra està ben feta, però sí que està ben explicat. I li dona la raó. Diu, aquest senyor com estava defendent el que estàvem comentant. I està defendent el seu territori. Clar. El van desterrar. Se va anar a Granada i això, però aquest senyor ja ho va dir ja. Quan se va anar... Bueno, això jo ho diré més d'això. Que també ho compten en la meva novel·la. Sí, perquè este senyor va demortar. És a dir, Carròs era un enemic de frontera, que diem. Carròs i el RAC eren un enemic...

0: parlar
1: a ell, i ell va dir que no, perquè la seva religió i els seus no ho havien permetit portar una cristiana al seu... Al seu...
2: Ah, mira.
3: De fet, en el llibre ja n'hi ha una altra història d'amor entre un cristià i sí, una moro, això, i sí. També... No, sí. Això no podia fer-se.
1: Sí, també vas trobar també sí que un parent de Carròs també, apunyant allà dalt de, per aquesta zona d'Eusúbia, per allà dalt de Vall de Gallinera, pues va conèixer una xica musulmana que per cert anava tapalleta. I després ja pareixia que sí que va caure, li va caure el vel. I aquest senyor, pues, a la primera vista, es va enamorar. I ella també, se va enamorar de tot. Però, claro, entonces no es podia consentir aquesta unió de musulmà. Això, a ella la van desterrar. I, bueno, la van desterrar, no, la van col·locar dalt d'una muntanya. Vull dir, ahí, com si era una persona loca, dic, ahí t'apanyaràs. I el parent de Carròs el van tancar a la presó, però a 4 o 5 dies ja. Però, en fi, no van consentir la unió.
2: Hi ha moltes llegendes.
0: Però el que conta just en el seu llibre és que el Rac sí que accepta el casar-se amb la cristiana, amb la parenta de Carròs, i van a trobar-se i es posen, diguem que enrugat a la RAC, és a dir, li va dir, o sigui, es va tirar darrere, o millor dit, ja tenia pensat que no ho anava a fer, però li fa una emboscada a Jaume I i quasi va fer la pell, Jaume I i en Carròs.
1: El RAC tenia a Jaume I com a tirano, com a zorro, diria moltes coses, però volia fer-se en ell, perquè quan sempre s'ha fet la vida impossible, claro, en l'apartatge que dius de Rugat, si va intentar assassinar-lo, però no va poder. Sí que resulta que el rei Zayan, l'últim rei de musulmà de València, sí que li va donar a la dona de Jaume I una filla, perquè l'assistira. Aquesta xica resulta que quan van conquistar la ciutat, el castell de Xàtiva, pues, bueno, ja estava conquistat, ja anàvem pel de Dènia, tenien que passar a Dènia. I ahir en el Rugat, ahir van haver un emboscat, resulta que al principi van anar a dos cavallers i anava una xica que era la filla, que era musulmana, que diuen Amirra. I aquesta sí, xica, bueno. la Mirra, sí, quan pleguen el Rugat, que fan emboscar, maten a dos o tres soldats i els altres es repliquen. Però esperaven a Jaume I, perquè volien fer-se en ell. Però Jaume I, clar, eren listos. En vez, van esperar dos o tres dies per passar, perquè es van enterar de que tenien fer una emboscar. I al final la Rava diu, anem a casa perquè així no ve ningú. Però va veure la xica aquesta, mira, i sí que a ella sí que la va admitir, però bueno, la va admitir perquè venia de raça musulmana. Però així de tot, és d'ell...
0: Però això és una novel·la, això estem parlant d'una novel·la. No n'hi ha res escrit que...
1: Sí, és que la Mirra és aquest tipus de leyenda.
0: Sí, és, bueno, és una llegenda. Sí,
1: el que passa és que després...
0: Però bueno, està molt ben novel·lat i està...
2: És creïble.
0: I quadra, no? És versemblant.
1: Sí, en les còniques sí que diuen això, que una parenta o una filla, jo vaig entendre una filla de Carròs, sí que ell va... Bueno, es volia molt, eren enemics de... Però que es tenien... Prou consideració un a l'altre, i sabien els dos el que estàvem fent. En resumir, es cuenta que sí que n'hi ha cròniques, sí que va oferir un familiar, una filla, al RAC, i ell no va permetir això, perquè ni ell, ni la seva religió, ni els d'ell, eren punt consentir la unió d'aixes dues persones.
0: Efectivament.
3: Bé, Carròs, no sabem, sinó com Jaume I, sabem on va morir i on està soterrat. Carròs no es sap res d'ell, però sí d'alguns descendents que se'ls van trobar al castell l'any 1747. Un castell que ja estava fet pols d'un terratrèmol de l'any 1598, crec, que el va deixar fet pols. A mi aquesta història m'ha encantat, però això que he estat llegint el llibre... i no te ho esperes, o sigui, ja el llibre s'acaba la història i diu, bueno, que en queden 40 pàgines, que ja haurà sí. I apareix lo d'un llaurador que estava ahí rebuscant entre les runes del castell i es veu dos làpides. Sí. Això és brutal. Sí.

0: Segons tinc entès jo, és dir, Carroç va faltar un any antes de ja el primer. Va ser més o menys la mateixa època. I el primer, després Larraque també. Larraque sabia que estava desterrat a Granada, però ell, com era la seva terra, va voler vindre així a morir així.
1: I no volia que ningú sapiguera on el van soterrar.
0: Sí, va dir ja que si li passava alguna cosa, que no diguera ningú a
2: Clar,
0: deixar.
2: perquè
0: I per això no sabem
2: podrien...
0: res d'ell. Ni de Carròs tampoc no sabem res. I aquest senyor, si Larraque va vindre així, que era la seva terra, i ahir en el coll es van fer en ell, pobret. I no sabem res d'ell. Jo com de Carròs tampoc. Sí que en 1747 resulta que el castell, bueno, el castell resulta que estava habitable fins a 1598. 1598 va tindre un terratrèmol, tota la zona de la Safor, i el castell pues, es va quedar pues, tot derrumbat. Què va passar? Que van garar i se van portar tot al poble de la Font. I després el recinte amurallat, resulta que un espoliu. S'han portat les pedres bueno, durant
1: Va fer
0: moltíssims
1: marge,
0: anys, va fer-se marges.
2: Reutilitzava pedres,
0: Sí.
2: bigues,
0: I aquest
2: tot el que
0: senyor,
2: podien per a fer construir altres edificis i cases.
0: un veí del poble, per exemple, que estava allí dient que estava treballant, perquè donant compte que allí van plantar-se oliveres, van pujar a la terra i tot per plantar oliveres, en fi, les pedres anaven portant-se-les. I aquest senyor, però, llaurant, diu, això què és, collons? I va veure una pedra. Bueno, va avisar les autoritats del poble i el poble pues, se la va avisar. Entonces ja també com petrixim a la casa ducal de Gandia i la duquessa de Gandia li diu a Gregori Maians.
1: Però com li tenia la duquesa, el nom sencer?
0: Alamanda, no me'n recordo
1: Però
0: ara.
1: tenia el cognom Carròs.
0: Sí, sí, sí,
1: Que era
0: sí,
1: família.
0: sí, sí, sí. És que l'una descendència de Carròs ja va passar ja, Madalena va casar ja en un Borja, sí. Sí, perquè de Carròs ja venien a Centelles, Villargú, Centelles, d'Oliva. Perquè mira, però que estava comentant. Oliva perteneixia a la baronia de Rebollet, però en 1500 i algo, el Centelles, per l'assumpte de guerra i coses, el rei li cedeix un condado, que és el condado d'Oliva. I el condado d'Oliva què fa? Se'n va i es independitza de la baronia de Rebollet. En 1400 i pico, després 100 anys més, a cap de 1598, quan va el terratrèmol, pues les coses estan avorades. Per això jo sempre he dit el següent. Tot el que anava al castell, al trobar-se les tombes estes, li diu la duquessa, li diu a Gregori Maians, que, això què fem en això? Hombre, diu, això té que anar al poble de la Font, perquè la Font era el cap de baronia de Rebollet i això perteneix a la Font. Per això sempre he dit, diu, nosaltres, és a dir, està l'assumpte de la Mare de Rebollet. La Mare de Rebollet, és a dir, sempre han dit que la Font sempre volíem emportar molt a i vaja, tot això no existeix. Nosaltres, en el poble d'Oliva, no tenim mai en contra, no estem mai en contra, perquè el poble d'Oliva són germans històrics nostres. Nosaltres estàvem en contra del duque Carlos, que ens va fer empastrar, i ens va emportar la Per això jo sempre he dit, diu, si en el temps de la Mare del Rebollet haver estat Gregori, Maian i Siscar, la Mare del Rebollet no hauria estat en Oliva, hauria estat en la Font. Però bé, les tradicions són les tradicions, tot el que passava ha passat. Oliva té la Mare del Rebollet i la Font té la Mare del Remei. I des de que vaig publicar el llibre del castell, resulta que sempre he dit jo, sabem el castell, i ara tinc la sort de farà 4 o 5 anys que estan restaurant-lo, i la meva idea sempre ha sigut el següent, és dir, que jo no ho coneixeré, l'edat que tinc, però potser d'ací 20 o 30 anys, m'agradaria que feren l'edat un santuari. Un santuari en una rèplica de la Mare de Déu de Rebollet i de la Mare de Déu de Remei. Dos imatges que han estat sempre en eixe recinte. I així que tots els de la comarca puguem disfrutar d'aquest lloc tan privilegiat que tenim en la Font d'en Carròs.
2: Una pregunta, aquest castell, o sigui, quan ja és castell, quan està dominat per els andalusins que viuen ací, no? I és conquerit, no? El que has comentat abans, per els cristians i passa al senyor del Rebollet, a Carròs, val? Per tant, és un castell que ja és andalusí, no? Per dir-ho d'alguna manera. Segurament l'origen és andalusí.
0: Sí, correcte.
2: És andalusí. Aleshores, és un castell que en el que viuria algun important, algun senyor andalusí, possiblement, o pertanyia a l'Arrac, o l'Arrac ve després. Saps alguna cosa de tot això?
0: No,
2: és a dir, dels orígens del castell? Qui el
3: això depenia de Danilla, de Dénia, no? De la taifa de Dénia.
0: Nosaltres, sí, nosaltres pertanyíem a
2: la taifa de Dénia, perquè l'Arrac queda fora de la taifa
0: segons de Dénia. Segons l'època, no? Pertanyíem a Dénia, i segons l'època pertanyíem a Xàtiva.
2: Sí, perquè
0: segons l'època musulmana.
2: En l'època de l'Arrac, el regne de taifes ha desaparegut.
0: Sí.
2: Ho tinc entès, no? Mm. Aleshores ja és més per territoris més reduïts, no? De lo que queda, de lo que queda.
0: Els cristians van conquistar tots menys lo que és la part de la muntanya, que és Vall de Gallinera, hasta allà,
2: sí, tot això, fins a Castells i
0: van estar molts, 12 anys fent pactes, atacant-se, fins al final ja, pues claro, per la part del Coll, que està més pla, pues ells van tindre, claro, els cristians pues, eren més tropes, amb això ja tindrien més força per poder entrar. I llavors l'Arrac pobre pues, es va entregar, però dir, jo ja no puc més.
2: Ja no torna a ser musulmà,
0: no,
2: ja és
0: torna
2: cristià
0: a ser cristià,
2: i des d'ahir
0: sí,
2: ja
0: sí.
2: És un reducte cristià i ja.
1: Paco, no s'acaba de contar aquests dos sepulcres perquè no eren dos tombes normals i corrents.
0: Muy bien.
1: Eren...
0: Pregunta que al final sí, sí. Dir, que mira,
1: qui estava ahí
0: dins? Gregori Mañana i Siscar, que era també un il·lustre personatge en aquella època, pues, a part de dir-li a la duquesa, no, això no pertany a l'Oliva, pertany a la Font, perquè és la Font va ser la cabeza de Bolonia. I entonces, què passa? Que ese senyor, claro, allí en les tombes eixes n'hi ha una escritura i van comprovar que ahí estava enterrat el fill, és a dir, el net de Carròs, l'important, perquè Carròs, l'important, el primer, va tindre un altre fill que no estava, no saben res, Carròs. Després va tindre Francisco Carròs, primer, i Francisco Carròs, segon, és a dir, que està el net i revesnet
3: del Carròs de Jaume I.
0: De Jaume I, correcte. I aquest senyor, segons les escritures, que segons l'escriptura que hi ha allí, és el net i el revesnet. I el net va ser el primer, claro, resulta que el net també va fer les funcions d'almirant. També estava anomenat almirant. Llavors ajudava molt a Jaume I i ja pues, anaven a Mallorca, van anar també a Cerdanya,
3: sí.
0: I tot és conquista per allí. I resulta que allí va tindre una reierta, el Carròs, el Francisco Carròs I, va tindre una reierta en el capitán que anava per allí. Bueno, no s'ho van aclarir. Llavors resulta que bueno, van a plegar a luchar i bueno, morts i tot. Llavors Jaume I va dir, escolteu, què vol dir? Cristians, variants entre cristians. Tu a ta casa i tu també a ta casa. I va enviar a casa perquè estiguin tranquils a Carròs. I Carròs, claro, estava per així avorrit i què va fer? Diu, pues ara que estic, i va fundar el que és avui el poble de la Font d'en Carròs. Va estar així, portava diners de les conquistes de més quan, i estava avorrit per allà i diu, ja què faig jo? Pues mira, diu, ara faig un poble més que tot perquè n'hi ha constàncies de sempre com que jo ha estat així.
3: Però és que n'hi havia una font, la va fer la
0: sí,
3: font.
0: Sí,
1: hi havia una alqueria també.
0: N'hi havia una alqueria, entonces hi havia una alqueria musulmana que convivien els cristians i musulmans, sí. I entonces, claro, n'hi havia una font, perquè normalment sempre en aquests llocs de... d'habitatge i això, si buscàvem puestos que n'hi havia,
3: hi havia
0: una vida.
3: Claro.
0: I ahí està el tema. I entonces, per això es diu la font important de Carròs.
3: La font de Carròs.
1: Sí, però que, a veure, en les tombes estava el Carròs primer i el segon, bueno, era pare i fill que van morir al mateix temps
0: sí,
1: en Sardenya.
0: Sí, muy bien.
1: I se'ls van portar...
2: De Sardenya,
1: sí. Se'ls van portar a Dénia, de Dénia, per la mar hasta Gandia, després la comitiva, i es van soterrar al castell, que era la seva casa.
0: Correcte.
1: En dos tombes boniques. I on estan aquestes tombes?
0: Aquestes dos tombes estan avui en la parròquia, en la parròquia de la Font d'en Carròs. Què passa? Que ara estan... Jo tinc ganes ja de que tinguin l'ajuda per poder si poden l'arqueòleg i això... Ja començar a treballar al lloc que consideren que estava la església de Lluís Castell. En es van trobar antigament les tombes d'este, en la part superior. a veure si tinguin la sort i que estiguera
3: el carròs de
0: Jaume I estiguera allà dins, poguera ser. Però bueno, no sabem res.
3: Fa falta excavacions, no?
0: Entonces, falta. Si estan fent ara, si ja han fet altres excavacions a la part del sud i ara han fet la torre de l'homenatge i l'entrada principal estan ara fent això.
3: Però ara estan reformant el castell.
0: Sí, ja fan 4 o 5 anys.
3: Però a veure, això és molt delicat, no? Perquè també estan possiblement en un futur hi ha excavacions arqueològiques i ara pot ser que
2: quan,
3: estiguen...
2: Quan restauren un castell o fan intervencions per a consolidar...
3: Sí. Per a que no caigui,
2: arreglar però. Alguna cosa, sempre hi ha excavacions arqueològiques, sempre hi ha sí. una persona arqueòloga encarregada de supervisar.
3: Va, això és important.
2: Això, sí.
0: Així el tema del territori del castell, és que resulta que no sé per quina circumstància, però resulta que hi ha ningut tres propietaris. El castell està dividit en tres trossos, hi ha tres propietaris. Una propietat ja l'Ajuntament l'ha pagat. I entonces ja, què passa? Que per demanar ajudes a la Generalitat tens que demostrar que és públic,
3: clar.
0: Que és nostre. Entonces ja, si no, no donen clar. Una ajuda. Entonces l'Ajuntament va aconseguir comprar aquest territori per poder restaurar el que és la part de la torre que diuen de la reina. I després ara resulta que estan en tràmits els dades dels propietaris, pobres, perquè, claro, com ahir n'hi haurà... cent herederos, perquè, claro, entre abuelos, jo no sé si això l'Ajuntament o les autoritats tenen poder de poder expropiar-ho, pagar-se el preu just de lo que faci falta i expropiar-ho, perquè
1: sí que poden, molt... és un bic.
0: Per això dic, sí que poden, si està considerat un bic, considero jo que el de dins, que es pague el preu que corresponga, just, però que passe a la propietat del poble.
1: O sigui, la part que s'està excavant ja és municipal.
0: Sí.
1: I estan restaurant, sí. Estan excavant, però n'hi ha altres trossos que encara no són municipals i pot ser que hi estiga carròs.
0: El que estàvem parlant, de estar en les tombes, que entonces, quan este carròs va formar allí una iglesieta dedicada a Sant Nicolàs i allí va depositar la que era la imatge de la Mare del Rebollet. I després el remei va vindre degut a la peus sanitària, van portar degut a la batalla de Lepanto, van portar una imatge de la Mare del Remei, tenim aquestes dues imatges. Però aquest tramo on està un vi, en què sí que veuen que baix, encara es veu tramos de que ahir n'hi ha una construcció, això és encara és propietat de l'Ajuntament. Esperen ara de quina manera legalment puguem aconseguir-ho per poder demanar ajudes i excavar-hi. A veure si trobem a carròs així, el de Jaume.
1: De fet, en el llibre ho dius, que sí. Podria estar ahí, però...
0: Jo sempre dic entre la veritat, i vosaltres, no sé, tots que em coneixen, no he anat jo a buscar coses personals, sinó m'agrada sempre... Dic, jo m'he enamorat de la Modona, el principal, però també estic enamorat de l'història del meu poble. Home. I per això jo sempre he estat 42 anys, ja porto ja, no, ara porto 50 anys. 50 anys, un any, en l'Ajuntament. Perquè ara estic de jutge, ara.
3: Ara el jutge sí. De pau?
0: Sí. Em vaig jubilar i em van proposar això i com està 42 anys, de secretari judicial, doncs em van dir això, quan no és una cosa política, vaig decidir. Sí.
1: També eres home bo, no es diu també així, no? Home bo.
0: El jutge de antes sí. Era l'home bo.
1: El home bo. I tampoc que... estarà sol, n'hi ha un altre home bo per si tu
0: passava... I
1: passa
0: que després, a veure...
2: Sí, després, també, el tenim després, així també.
0: Vaig acabar els 4 anys i m'ha dit, Paco, diu, les autoritats d'avui, Paco, que no tenim, no trobem a ningú així de més clar. I dic, mos agradaria que continuï, dic, per fi, en la condició. Busca'm una persona idònia, jo l'ensenyaré i així jo, quan jo me'n vaig, el donen esclau està. I efectivament, a Gerardo,
2: que està
0: jo
2: amb
0: en dos dies ensenyat ja tot, i... així jo acabaré donant les claus a ell i vull que continuï perquè és una persona que, a part que és una bellíssima persona, és molt intel·ligent.
1: Perfecte. Molt bé. La Font d'en Carròs està en bones mans.
2: Hi ha molt bona gent. A la Font d'en Carròs hi ha molt bona gent.
1: També parles de quan van obrir no sé quin carròs, va dir n'hi ha que fer un bon camí. I la gent, sí, un camí per així, però així també venen lladres i la gent tenia por. I va dir, no, això és por. I va vindre molt bé les comunicacions. O sigui, gent sí. Que pensava un poc en el futur
0: És que, sí, este net i revés-net de carros també, clar, com estan així ja ben assentats, entonces, clar, van voler, van dir, bueno, així tan solitaris, així per la muntanya no estem bé, entonces, clar, com la ciutat ducal era Gandia, doncs ells necessitàvem treballar per fer-li el camí per a Gandia. I després ja també, ja més modern això, ja vam pensar també, bueno, Oliva també és molt important, també tenim ja també el pas ja per Oliva. I bé, així ja no estem ja dins la muntanya tots aïllats, sinó que ja tenim una comunicació ja, però i fenomenal, sí, avui en dia sí.
1: Infraestructures, que es diu avui en dia, no?
0: Avui sí, avui, infraestructures, sí, sí. I bé,
2: La Font és un molt bon poble, jo conec molta gent de La Font i tota la gent que conec és gent fantàstica i per tant...
0: Però jo estic desvenit, jo sap per què, perquè crec que us he dit antes, a partir de l'any 76 sol estava Francesc Ferrer Pastor i jo, dos persones, nosaltres que mos interessàvem per la història del nostre poble. I jo també sempre el mateix, en vez d'estar en un arxiu això, m'agradava que la gent ho conegui tot. Però ara estic desmenitat perquè així hi ha molta joventut de que també són molt amantes de la història del nostre poble. I això, per això, què vam fer l'any passat? Estem fent enguany el 700 aniversari de la Fundació de la Font d'en Carròs. I estem des del mes de gener fins que acabarem el mes de desembre fent actes, tot relacionat a la figura de Carròs. I això a mi, escolta, desvenit del tot, de veure que ja, per lo menos ja, no som dos persones, sinó som més gent...
3: I els joves estan interessats, no?, en saber la història de...
0: Sí, sí.
3: Els de La Font volen saber, conèixer la història de...
1: Oi, jo he tingut enveja sana a llegir el llibre d'un personatge com Carròs, que va fundar el poble, i dic, ja si pego no tenia un cavaller així, tan, no sé, tan valerós, perquè un home intel·ligent, un home integral, un home molt important per a Jaume I, era bàsic.
0: Jo sempre he dit ja que jo, quan va llegir totes les cròniques d'això, ha sigut un arquitecte del nostre antic regne de València, que és la nostra comunitat valenciana d'avui.
1: I si vosaltres no el poseu en valor, la gent del poble, qui ho té que fer? Qui?
2: Efectivament, és important posar-lo en valor i fer que
3: es conegui la història, eh?
0: Lo important és que conega la història, després cada dia opina el seu.
2: Ens ajuda a conèixer-nos a nosaltres mateixa.
1: I tindre una consciència més sana.
3: La història s'ha de saber per a projectar-nos en el futur. Vull dir, has de tindre una bona base.
1: Però poden contar moltes històries i marejar-te també. Però això és una història autèntica. Contar per Paco, molt ben narrada, més en tipus novel·la, que n'hi ha diàlegs entre ells,
0: sí,
1: i jo a la raca sinó xerrant no me l'imaginava i tal, i dic, que xulo que està això. Molt bé, se m'ha fet curt el llibre i també se m'ha fet curt el programa, però estem acabant ja. Estem ja acabant, m'ho queda un minutet per acomiadar-nos.
0: Dir-vos això, dic que estem celebrant i estic content de veure que estem... Hi ha molta joventut i molta gent, ja també major de tot, que està molt interessada per la nostra història. La Font d'en Carròs té una història preciosa, molt bonica. I entonces, clar, aquest personatge és el mateix que en el futbol, per exemple, parlen de Messi, Ronaldo, però i el segon, i el tercer, que li dona el valor perquè pugui triomfar. Però així li va passar el mateix. Carròs ja primer va triomfar perquè va tindre... A part d'altres persones també que siguin importants, va tindre un senyor molt leal a ell, sí, i molt valent.
1: Treballa en equip, sí senyor.
3: Treballa en equip.
1: Ho deixem així, però és que s'acaba la temporada, no? És un programa, és un programa especial. Estem acabant ja juny.
3: Clara, moltíssimes gràcies per...
0: No, jo també moltes gràcies a vosaltres d'haver invitat a aquesta tertúlia que m'encanta.
2: Perfecte. Molt bé.
3: Ah, pues, ja diem
2: ens ho passem bé. Sí, fins a la pròxima
3: després
2: temporada.
3: Després de l'estiu ens trobarem.
2: Tornarem.
1: Pego, París i Londres, forever.
3: Adéu.
2: Adéu.

Des dels estudis de Mislata Ràdio saludem el conjunt de l'audiència d'aquest programa que emeten bona cosa d'emissores municipals valencianes. Ens tornem a trobar una vegada més, bé siga en directe i mitjançant el sistema a la carta, que possibiliten els diversos repositoris existents a la xarxa de xarxes. Avui encetarem el programa amb música sacra, fonamentada sobre el repertori litúrgic del ritu cristià, constituït sobretot per misses i oficis que commemoren un episodi de la vida de Crist o que celebren la festivitat d'algun dels seus innombrables sants. Aquest repertori coexisteix amb un altre relacionat amb les relíquies, que s'ha de dir que hi ha de diferents categories. Les més importants són aquelles relacionades i vinculades a la figura de Crist, a les que li segueixen les de la Mare de Déu i el Baptista. Per començar, escoltarem tot seguit la capella de ministrers que ens interpreta el tema De muy grandes periglos, una de les múltiples càntigues d'Alfons X el Savi.

Fins la caiguda de Constantinople a mans dels cavallers de la Quarta Creuada, el mes d'abril de l'any 1204, la col·lecció privada més important de relíquies va ser la de l'emperador de Bizanci. Una vegada derrotat aquest imperi, quan es posaren a la venda van ser adquirides per Lluís IX de França i és per això que vam anar construint la Sainte-Capelle amb el propòsit d'allotjar aquestes relíquies en un lloc adequat al seu valor simbòlic. Escoltarem a continuació el tema Nostra Phalanx, interpretat igualment per la capella de ministers que dirigeix i coordina Carles Magraner.

0: L'Ase Major ens porta uns minuts de conversa amb persones conegudes i reconegudes del món de la solfa.
1: Plaça Major ens permet obrir una dimensió més propera amb els protagonistes de la música clàssica.
0: Diuen que en aquesta vida no hi ha casualitats, però haurem d'admetre que al llarg del seu decurs podem trobar coincidències, i podem dir que avui té lloc una d'elles, perquè a la Plaça Major del Musiquer ens hem trobat amb el mestre Carles Magraner, que, com tothom sap, coordina, dirigeix i anima la capella de ministers de la que hem escoltat aquests darrers temes. Tot seguit reproduïm uns minuts de la conversa mantinguda en acabant un concert que fa poc van oferir a l'Espai Obert de l'Octubre, Centre de Cultura Contemporània, a València, tot i barrejant-la amb temes provenents d'un seu disc compacte publicat ara fa 6 anys i que porta per títol Mediterrània, un mar de música. Mestre, jo tinc un dubte. Què vos diu la gent del Japó, o de Cincinnati, o de Toronto, o de Dubrovnik, quan interpreteu temes del nostre segle XIII?
2: Bé, pues, al final la gent som tot igual en tot el món i no n'hi ha... La sensibilitat és la mateixa. Pot ser que es costa més entendre el context cultural de les músiques que portem, però si n'hi ha unes bones notes, l'entenen, i sobretot prima la música i la poesia, que és internacional. I en el programa que hem fet avui, en els que fem habitualment, tant la música com la poesia són els eixos fonamentals, i si estan ben escrits i ben musicats, això arriba a tot el món, dona igual on estiguem.
0: Resulta complicat interpretar músiques, temes, peces d'ara fa 700 anys o més?
2: El que resulta difícil és interioritzar-les i transportar-les al públic contemporani, perquè pensem que són peces que no sabem com sonaven en el seu temps, segurament en entorns molt reduïts, amb moltes improvisacions, en moments especials en els que s'interpretarien, però mai en un concert. La tasca del músic i del musicòleg avui en dia és transformar aquestes obres en obres que se puguen adaptar a la contemporaneïtat, als escenaris, i sobretot transmetre el seu impacte, la seva intensitat, tota la seva força en l'entorn que es toca viure. Perquè no anem a fer un pas en el temps enrere, no podem fer un viatge en el temps, i la veritat és que visquem en el temps que ens ha tocat per viure, i és transmetre sobretot aquest sentiment i poder amb aquestes músiques adonar-se de que n'hi ha molta iniciativa, molta cultura, molta musicalitat, molta sensibilitat en totes les persones que han viscut davant de nosaltres, i aquestes músiques són exemple d'això.

0: No obstant això, interpretem música dels vencedors. On està la música dels vençuts?
1: Bé, com he parlat del concert, quan vam fer l'homenatge a Jaume I en l'any 2008, del 800 aniversari del seu naixement, no vaig voler deixar de fer un disc que fos homenatge a aquelles persones que visquien així, homenatge dels vençuts, a totes aquestes poesies tan meravelloses que tenen, el Russafí i tots els poetes que visqueren en la València preconquesta de Jaume I, amb tots aquests plans que tenen, inclús a València, València tu ja n'eres tu, la Russafa de València, o tants cants, al Cir, a l'Albufera, a tota l'Horta, i amb tota aquesta sensibilitat, amb la qual és una cultura distinta, perquè ells no tenen la música per transmissió escrita, sinó per transmissió oral. En certa manera ens facilita reconstruir-la, però no amb els criteris que utilitzem més ben Occident, ja que almenys nosaltres conservem la partitura. Però va ser una tasca bonica agafant aquestes músiques, musicant-les a l'estil de la música andalusina i sobretot destacant que abans de la conquesta València ja era una terra molt important en el que respecta a la creació cultural, no solament de música, sinó també de poesia, literatura i, evidentment, de moltes altres ciències com la medicina o ciències aplicades a l'agricultura, inclús la gastronomia. Sabem que tenim una terra molt rica i Jaume I crec que no va obviar tots aquests temes perquè va saber acollir-los, perquè sabien que aquestes persones eren tan valencianes conforme haver pogut ser qualsevol que venia de fora a viure en aquestes terres, i segurament el fet d'acollir-los, incloure-los al seu acord, faria que aportaren tot el seu saber a lo que foren els inicis de la nostra terra.

0: Bons continguts.
1: Informació més pròxima.
0: Nous horitzons musicals.
1: Xarxa d'emissores municipals valencianes.
0: La ràdio de proximitat.
1: La ràdio de casa.

0: Tornem una nova temporada a la plaça major del Musiquer, amb les veus en primera persona dels protagonistes de la música clàssica.
1: Portem a més el millor racó de la sarsuela perquè amplies el repertori de la dutxa. Recuperem velles partitures del fons del Musiquer per treure-li la pols en clau de vents.
0: A més de tot això hi ha postres de músic, un àtimo d'òpera, carta de música a demanda, un país d'històries i clàssics renovats.
1: Ens trobaràs cada cap de setmana en directe i a la carta sempre que vulguis.
0: El Musiquer.
2: Postres de música va al compàs de les bandes.

Formada a principis del segle XIX, la corporació musical primitiva d'Alcoi va estar estructurada en les seccions d'orquestra, música militar o de banda i capella de música religiosa. S'ha de dir que és una de les institucions musicals més antigues del conjunt de les Terres Valencianes, que camina cap al seu segon centenari, present com ha estat en el conjunt de la història de la comarca de l'Alcoià, qüestió aquesta que els seus músics han sabut reflectir. Tot seguit escoltarem el poema sinfònic A Don Camilo, una composició realitzada l'any 2014 pel músic i clarinetista alcoià Eduard Terol Botella. L'obra està dedicada a la figura i el llegat d'aquest il·lustre compositor Camilo Pérez Monllor, nascut a aquesta vila i que sovint programen les bandes del conjunt de les nostres comarques. En aquesta ocasió, la composició estarà dirigida pel propi compositor Eduard Terol i Botella i es tracta d'un enregistrament realitzat en directe.

Acabem d'escoltar ara Don Camillo, una composició realitzada l'any 2014 pel músic i clarinetista alcoià Eduard Terol, que ha estat interpretada per la banda d'Alcoi, la Corporació Musical Primitiva d'Alcoi. Tot seguit es anem cap a un altre apartat. La mateixa Corporació Musical Primitiva d'Alcoi ens ofereix l'intermedi àrab d'Eliseu Martí Candela, conegut sota el nom de Aloasi. En aquesta ocasió, la peça es troba dirigida pel professor Àngel Lluís Ferrando Morales.

Una vegada he escoltat l'intermedi de Liceu Martí Candela, intermedi àrab, doncs tancarem aquest parèntesi que ens possibilita postres de músic, tot escoltant la composició d'Evarist Pérez Monllor, que porta per títol Gent al Arrif i posa de manifest el sentit festiu d'aquesta vila representativa dels moros i cristians valencians.

0: Escolta, has portat la llanterna?
1: Sí, clar. I tu has portat la clau?
0: Sí, sí. La tinc així. Enfoca, que no veig el forrellat.
1: Uala! Quina barbaritat de discos compactes!
0: Clar, dona! Aquesta és l'amagatall de Beethoven!
2: A l'amagatall d'avui escoltarem els tres moviments de la sonata número 8 en do menor opus 13 de Ludwig van Beethoven, interpretats per Friedrich Gulde al piano. Aquesta composició fou subtitulada amb el qualificatiu de patètica pel propi editor de les partitures, ja que Beethoven no li va posar nom a cap de les seues sonates. Aquesta fou publicada l'any 1800, tot i que va estar escrita l'any 1799, quan el compositor comptava amb 29 anys d'edat.

La sonata patètica fou famosa des del moment en què es va presentar per primera vegada i no resulta difícil observar com mitjançant els tres moviments que conté s'observa una personalitat musical de primera magnitud, tot i que hi ha detalls genuïns en tots i cadascú dels seus moments. Aquesta sonata disposa d'alguns dels millors motius musicals de Beethoven.

Esta sonata és la primera d'un grup que podria considerar-se com a sonates dramàtiques de tres moviments. El primer i el segon moviment, que ja els hem escoltat complets, tot i tenir diferents tonalitats, obren amb la mateixa frase melòdica, la mateixa frase melòdica com hem pogut comprovar, i amb el mateix to, un to en do. Pel que fa al tercer moviment, que tot seguit escoltarem, la primera frase podria considerar-se una variació de la idea inicial del primer temps, però presenta una gran varietat de detalls pel que fa a les seues articulacions.

Siegfried era fill de Wagner i de Cosima. El seu nom va unit a una de les produccions més suggestives i encantadores de Richard Wagner, l'idili de Siegfried, que fou composta en honor seu i per a solemnitzar el primer aniversari del seu naixement. Tot seguit escoltem l'obertura d'aquesta composició a càrrec de l'Orquestra Simfònica de Berlín sota la direcció de Herbert von Karajan.

Completem aquest temps de clàssics, clàssics, en què portem obres de Richard Wagner, tot escoltant El viatge de Siegfried pel riu Rin, interpretat igualment per l'Orquestra Simfònica de Berlín, dirigida també igualment per Herbert von Karajan.

Bon dia a totes i tots. Ja hem passat la nit de Sant Antoni, on en molts llocs hi hauran encès una bona foguera que els més intrèpids o atrevits hi hauran saltat, complint a Xina una tradició d'eixes antiquíssimes. Ahir va ser l'aniversari d'un dels llibretistes de sarsuela més importants, Luis de Olona, que, com ja vos vaig comentar, junt d'alguns compositors, a 1851 van constituir la societat artística fundamental per a que la sarsuela se consolidara com a gènere líric espanyol. Olona va néixer a 1823 a Màlaga i 16 anys abans havia vengut al món a Buenos Aires quan era capital del virreinat espanyol del riu de la Plata, Buenaventura de la Vega Calle. Ventura de la Vega, de pares espanyols. I com al 1807, Buenos Aires, és dir, tota la nació argentina, estava sense independitzar-se, és evident que de la Vega va ser espanyol de naixement. Així i tot, quan tenia 11 anys, va morir son pare i sa mare el va enviar a Madrid amb uns familiars, encara que ell no volia, perquè tenia molt clares les seues idees independentistes. És dir, no volia ser espanyol, però una vegada establit a la capital de l'imperi i donat els seus estudis, va ser professor de literatura de la reina Isabel II i primer director del Teatre Espanyol de Madrid. A més, se va convertir en un dels més destacats llibretistes a l'inici de la sarsuela moderna. Precisament va escriure el llibre de Jugar con Fuego, l'obra estrenada a 1851, que amb música de Barbieri va ser el primer gran èxit des de la fundació de la societat artística i la que va marcar el camí a seguir.

indret de jugar con fuego, Ventura de la Vega, nascut el 14 de juny de 1807 a Buenos Aires i mort en Madrid a 1865. En la Wikipedia d'internet es diu que va néixer el 14 de juliol, però en el diccionari de la Sarsuela, Espanya e Hispanoamèrica, el daten el 14 de juny. Ventura de la Vega era el pare de Ricardo de la Vega, que també va ser un destacat llibretista, com ben clar queda en la seua Verbena de la Paloma.

del Príncipe Pío, de la Generala. La opereta amb música d'Amadeu Vives, estrenada el 14 de juny de 1912 al Gran Teatre de Madrid. L'incendi del Teatre de la Sarsuela, de novembre de 1909, que va arrasar totalment l'edifici, va motivar que autors que estrenaven en ell de forma habitual buscaren altres llocs on fer-ho. I este va ser el cas de la Generala, perquè la Sarsuela no se va reinaugurar una volta reconstruïda hasta l'any següent. Quan la va estrenar a 1912, Vives ja era un compositor de renom, després d'haver triomfat sobretot amb Bohemios i el Húsar de la Guàrdia. Totes amb els mateixos llibretistes, Guillermo Perrin i Miguel de Palacios, una parella de les més exitoses de principi de segle. A ells correspon també el llibret i argument de la Corte de Faraón. En la Generala hi ha tres personatges principals. El príncipe Pío, que no vol ser príncipe per viure lliurement, com hem escoltat en la romança, la princesa Olga, en la que els pares de Pío volen casar per a que senti el cap, i Berta, una cupletista a la que Pío va conèixer quan freqüentava els cabarets de París i de la que està enamorat. Però ella s'ha casat amb un general multimilionari, per això li diuen la Generala.

Abans hem escoltat l'entrada del Príncipe Pío per Alfredo Kraus i ara el duet de Pío i Berta, la generala, per Ginés Torrano i Pilar Lorengar. Estes dues versions d'esta opereta d'Amadeu Vives se van registrar quasi al mateix temps, en disc, la de Lorengar a 1958 i la de Kraus a 1959. Segons les cròniques de l'època, Amadeu Vives va composar esta opereta en menys de 2 setmanes, ja que va ser algo així com a un encàrrec urgent de la empresa del Gran Teatre de Madrid per a estrenar-la pronte, ja que l'obra que hi havia en cartell estava fracassant i tenien que programar-ne una altra lo abans possible. I si era un estreno, millor que millor. Així no va ser, i amb un èxit absolut que va permetir a l'empresa recuperar-se econòmicament després de diverses setmanes de pèrdues. El fragment més popular és la cançó de l'Arlequín, que moltes sopranos lleugeres canten en els seus concerts i recitals, i en concursos de cant, també. Per això, tant la de Pilar Lorengar com la d'Anna Maria Olària són versions de primera divisió. Esta cançó de l'Arlequín la canta Berta, la generala, recordant els temps quan triomfava a París com a vedet.

Pilar Lorengar en la cançó de l'Arlequín, Romança de Berta, en la que recorda els seus temps de vedet a París abans de casar-se amb un general multimilionari i per això és coneguda com a la Generala. Esta opereta, música d'Amadeu Vives, se va estrenar el 14 de juny de 1912 al Gran Teatre de Madrid amb un èxit insospitat. I el dimecres passat, l'alemà Christoph Loy, un dels directors escènics més sol·licitats als teatres d'òpera europeus, ha estrenat per primera vegada al Teatre de la Zarzuela. I per a este debut ha triat l'òpera El gato Montés, del valencià Manuel Penella, que no se va conformar sols en composar la música, també va ser l'autor de l'argument i llibret. El gato Montés és un dramó, i dels tres protagonistes que moren, el primer serà Rafael, el Macareno, torero, nòvio de Soleà, al que una gitana li va llegir la bona aventura, en este cas va ser la roïna aventura, vaticinant-li que un bon bou acabaria amb la seva vida. I així és, en l'obra, claro, en la vida real, no?

0: La mezzosoprano argentina Soraya Chávez acaba de llegir l'Ilama al Macareno i l'ha sentenciat. I així no serà. El dia següent, quan se presente en la plaça de bous de Sevilla, després d'haver triomfat a Madrid, un bou acabarà amb la seva vida. És la primera de les tres morts que hi ha a El Gato Montés. Després vendrà la de la seva nòvia, Soleà, i ja quasi al remat de l'obra, la del gat. Un dramó propi de les òperes de Puccini, però en este cas original de Manuel Penella, que des del dimecres passat i fins al diumenge dia 28 estarà en l'escenari del Teatre de la Sarsuela amb molta expectació, degut a que la direcció escènica és de l'alemà Christoph Loi, que d'esta forma debuta a este teatre madrileny. De moment, en les cinc primeres sessions, és dir, les d'esta setmana, s'han esgotat les entrades. Jo, com les vaig comprar fa temps i al lloc que m'agrada, pues no tindré problema per anar el dissabte que ve. Però abans d'eixir de Petrer, estaré així al racó de la Sarsuela.
1: Vinga, gràcies. Ens reconforta saber que abans de partir cap al lloc en què podràs escoltar bona música d'aquest gènere tan nostrat, ens deixaràs la teua proposta del racó de la Sarsuela de la setmana vinent. Gràcies per la teua amabilitat. I, bueno, i per nosaltres, res més. Ens trobem a aquest mateix punt del dial en una nova ocasió. Ara tanquem un musiquer que ha estat possible gràcies al concurs d'un equip important de persones.
2: La documentació i els arxius sonors han estat facilitats per Pere Rossell.
3: Les dades i el recull històric han estat elaborades per Carme Sanz. També es compta amb la participació de les col·laboracions habituals d'Elies Bernabé, Juan Jara, Àngels Faus, Frederic Oriola, Enric Ramiro, Bernardo Mora Fandos i José Duce Chenoy.
1: El nostre desig és que a partir d'avui visquen una setmana clàssica el més agradable possible i d'ací a 8 dies tornarem a obrir el musiquer. Fins ací el programa d'avui.

0: No deixes que t'ho conten. Connecta't i escolta 107.8 NFM, Ràdio Pego.
1: Ràdio Pego, la veu del poble.